0: Tenim a Arbúcies una temperatura de
1: 16 graus
0: i una humitat del 53%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 55%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 58%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 56%.

0: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
1: Per tant, saludem David.
2: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta
2: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, doncs cua a la C55 Cabrera per enllaçar amb la 2. Retencions a la B23 de Molins Esplugues, a la C58 a Sant Quirze i a Montcada, la P7 a Barberà i la Ronda de Dalt, des del Nus de la Trinitat fins a Sant Gervasi. A més, hi ha hagut un accident a la P7 a Bàscara, a l'Alt Empordà, que talla un carril en sentit Girona.
0: Una persona morta i 13 més ferides i hospitalitzades per l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquest dimarts a la nit. El servei d'emergències ha atès una setantena de persones, sobretot per inhalació de fum. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. Dues persones ferides, una en estat crític per una explosió de gas en un hotel de Peralada. L'edifici ha patit danys estructurals greus amb el col·lapse de bona part dels tancaments de l'edifici. L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir després que ahir a la tarda va caure part del sostre del vestíbul i va deixar 3 lleus. Encara no se'n saben les causes. Junts considera una desautorització absoluta al Tribunal Suprem el pronunciament del Constitucional sobre l'amnistia. El TC avala que la malversació es pot amnistiar i el 6 d'octubre arribarà el ple decisiu amb una sentència que costarà el retorn de Carles Puigdemont. Pedro Sánchez admet per primera vegada deficiències del Marroc en el control de la frontera durant l'entrada massiva a Ceuta. Ho fa el mateix dia que el Marroc celebra eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontent del jovent. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primera vegada en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacte. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia. Salvador Illa compareix avui al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA i afrontar la pressió dels seus aliats perquè doni un cop de timó a Educació. L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general previst per la setmana que ve. I Barcelona es converteix amb les festes de la Mercè des d'avui i fins diumenge en un gran escenari d'arts de carrer. Companyies catalanes, estatals i internacionals oferiran espectacles gratuïts en 7 espais de la ciutat amb la plaça de les Glòries com a novetat.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. El Barça debuta a la Champions femenina de futbol avui a les 9 davant a París Futbol Club en transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. 3 jugadores són dubte per al partit. Quica Nazaret, Vicky López i Aitana, bon matí. L'extrem del Barça, Lamine Yamal, creu que la pilota d'or hauria de ser per a un jugador diferencial i no només per a un golejador. El Madrid, per la seva banda, exigeix que el president de la Lliga, Javier Tebas, sigui neutral i estigui al servei de tots els clubs. A 9:15 a Reus, final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet entre l'Espart, Uni Girona i el Cadí La Seu. I en tenis, Bassols és amb l'equip espanyol que aquest matí debuta a la Copa Billie Jean King contra el Kazakhstan.
0: Primer dia de la tardor marcat per un ambient més propi de l'estiu. Un matí assolellat durant les hores centrals del dia. Les temperatures pujaran i les màximes se situaran entre els 27 i els 33 graus. A la tarda predominarà el sol.
4: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 59%.

0: Bon dia, són les 9. A aquesta hora estem pendents de la compareixença que ha de fer d'aquí a uns minuts el president Salvador Illa al Parlament per donar explicacions pel fiasco de les proves PISA i afrontar la pressió dels seus aliats perquè doni un cop de timó a Educació. L'oposició confia poc en les explicacions que pugui donar el president en una sessió que serà una pedra de toc de cara al debat de política general de la setmana que ve. I anirem en directe i ho podreu seguir a 3Cat Info abans, però us expliquem també que una persona ha mort i 13 més han quedat ferides i hospitalitzades per l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquest dimarts a la nit. Els serveis d'emergència han atès una 70ena de persones, principalment per inhalació de fum. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. I dues persones ferides en un estat crític per una explosió de gas en un hotel rural de Peralada, a l'Alt Empordà. L'edifici ha patit danys estructurals greus i ha quedat ple de runa. L'estació de Rodalies de Fabra i Puig a Barcelona estarà tancada avui i no se sap quan podrà reobrir després que ahir a la tarda va caure part del sostre del vestíbul i li va deixar 3 ferits lleus. Encara no se'n saben les causes. Els trens de l'R4 no s'aturaran a Fabra i Puig, però sí que funciona la línia 1 del metro. En aquests titulars repassem també la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
1: Continua la cua a la 2 del Papió a la Cornellà per un accident que talla un carril. A més, encara hi ha problemes a la B23 de Molins a Sant Feliu, a l'AP7 de Mollet a Santa Perpètua, la C58 a Montcada i les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat.
0: Junts considera una desautorització absoluta al Tribunal Suprem el pronunciament del Constitucional sobre l'amnistia. El Tribunal Constitucional avala que la malversació es pot amnistiar i el 6 d'octubre arribarà el ple decisiu amb una sentència que costarà el retorn de Puigdemont. Delegacions dels Estats Units i l'Iran es reuneixen a Nova York per primer cop en mesos per explorar un acord de pau. El president Donald Trump diu al seu discurs davant de l'Assemblea General de l'ONU que s'enfronta a un dilema: o destrueix l'Iran o hi pacta. Trump també confia que hi haurà un acord de pau entre Ucraïna i Rússia. Pedro Sánchez admet per primer cop deficiències del Marroc en el control de la frontera durant l'entrada massiva a Ceuta. Ho fa el mateix dia que el Marroc celebra eleccions legislatives marcades per la crisi migratòria i el descontentament del jovent en unes eleccions on es preveu una abstenció elevada. Oques Grasses allibera un últim paquet d'entrades per als 4 concerts de comiat a l'Estadi Olímpic Lluís Companys aquest mes d'octubre. Les localitats s'han pogut posar a la venda un cop s'ha ajustat la configuració definitiva de l'escenari i ja es poden comprar als canals oficials.
2: Esports. El Barça debuta a la Champions femenina de futbol a les 9 davant a París Futbol Club amb transmissió de la TDG de Catalunya Ràdio. 3 jugadores són d'octava per partit: Quica Nazaret, Vicky López i Aitana Bonmatí. L'extrem del Barça, Lamine Yamal, creu que la pilota d'or hauria de ser per a un jugador diferencial i no només per a un golejador. A 9:15, avui a Reus, final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet entre l'Esparun i Girona i el Cadí la Seu.
0: Primer dia de tardor, marcat per un ambient més propi de l'estiu. Un matí assolellat durant les hores centrals del dia, les temperatures pujaran i les màximes se situaran entre els 27 i els 33 graus. A la tarda predominarà el sol. Bona mar en general.
3: 3Cat Info.
0: Pendents, doncs, quan passen 3 minuts i mig de les 9 del matí del Parlament i de la compareixença que farà el president Salvador Illa per explicar la situació pels informes PISA que vam conèixer fa uns mesos. Mentrestant, però, sóc el Marc Teixidor Valls, us acompanyaré aquesta estona. Fem un repàs de la resta de l'actualitat que ens deixa aquesta matinada, entre d'altres, un mort i 13 hospitalitzats.
4: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 56%.

0: en el Departament d'Educació i tenen un problema, i ho sap perfectament, i crec que no es resol amb la dimissió de la secretària general, que per cert m'agradaria que fos més explícit, perquè hi havia informacions que deien que dimitia per uns motius, ara vostè ho ha vinculat amb l'informe PISA, perquè cessa la secretària general. Expliqui'ns-ho, és la cap d'atur que han agafat? Seran els caps d'atur aquestes tres persones que formen part d'aquests expedients, que per cert, ja sap que si hi ha un alt càrrec per la llei de transparència del 2014, aquest Parlament té dret a demanar la informació reservada per poder-la consultar, cosa que hem demanat i no se'ns ha facilitat. Opacitat. Les conseqüències són gravíssimes. Són gravíssimes pel sistema educatiu del país, són gravíssimes per la millora constant, són gravíssimes per tal de que ara mateix que tenim unes necessitats clares a nivell educatiu que hem d'abordar el futur amb garanties, no ho podrem fer amb totes les eines que tenim al nostre abast, no ho podrem fer amb l'eina principal. Vostè deia, home, no és tan greu, només tenim altres mecanismes avaluadors, no és tan greu, només no ens hi podem comparar amb la resta, no és tan greu, a tothom li passa el mateix. Vostè té una filla, president. Jo tinc un fill i una filla. Quan el meu fill em diu que quan fa una malifeta els altres també l'havien fet, jo què li dic al meu fill, president? M'és igual que facin els altres. Jo em preocupo que tu ho facis bé. Ets la meva responsabilitat. President, la seva responsabilitat és aquest país. Tant és el que passi a la resta del món. Volem que Catalunya excel·leixi en educació, volem que Catalunya sigui referent en educació, volem que Catalunya, passi el que passi a la resta del món, estigui al capdavant de la millora educativa, estigui al capdavant de les oportunitats de futur dels nostres fills, les nostres filles, dels nostres nets i les nostres netes. Volem que Catalunya sigui referent, president, i amb tota la seva trajectòria, no només no referent, sinó que estem perdent bous i esquelles. I després té una estranya dèria en mirar pel retrovisor. Tots els governs d'aquest país hem dit el mateix. Estem gestionant amb el que ens han trobat. Ja n'hi ha prou. Ja n'hi ha prou. Crec que aquests dos anys al capdavant del Departament d'Educació ja s'ha demostrat que vostès ni gestió ni govern. Ni gestió ni govern. I podem començar l'any 2025 amb les adjudicacions a les places docents. Els errors que hi van haver, que es van publicar, es van haver de retirar, es va de tornar a iniciar el procés, i tot això va desembocar en que 57.000 persones del nostre país que tenien una plaça assignada, que tenien la seva planificació anual assignada perquè els hi tocava a treballar en un municipi o en un altre, d'un tres i no res, van haver de canviar-ho tot perquè vostès es van equivocar. Com ho van saldar? Error tècnic, cap responsabilitat política. Després, de nou, es van tornar a equivocar. De nou, un error amb les dades va comportar que sortessin uns llistats que després van haver de rectificar. Això va ser posterior. Tampoc va passar res. Tenen la comunitat educativa incendiada. Incendiada. A més, Mossos a les escoles, idea brillantíssima, Mossos a les escoles, i Mossos a les assemblees de docents. No veuen que això del PISA simplement és un rere l'altre, un error rere l'altre, i és la culminació d'una desfeta absoluta del seu departament? No veuen que estan vivint en un absolut desgavell? I han de posar remei. President, nosaltres sempre estarem per posar propostes damunt de la taula.
1: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 52%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs
2: pot
0: va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir?
1: Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa.
1: Sí, aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
2: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixarem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
2: Perfecte.
0: Doncs apa!
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació, us explicarem els actes programats entre el dilluns 21 i el divendres 25 de setembre. Comencem! Al llarg de tota la setmana se celebrarà la Setmana de la Pietat amb motiu de l'aplec de la Capella, que se celebrarà el pròxim cap de setmana, els dies 26 i 27 de setembre. Doncs bé, amb motiu de l'aplec, durant tota la setmana hi haurà la Setmana de la Pietat, que consistirà en el rosari i la visita a partir de les 7 de la tarda. I a 8:15 del vespre hi haurà missa amb prèdica sobre la dignitat humana i la intel·ligència artificial. I per altra banda, també el divendres 25 de setembre,

0: A les 7 de la tarda, al Museu Etnològic del Montseny, hi haurà un tast de vins sicilians amb el títol Els vins de l'antic comte de Mòdica. Es tracta que a partir d'una presentació inicial es farà un viatge vinícola, un tast de 5 vins, als antics dominis dels vescomtes de Cabrera, al sud de l'illa de Sicília. El preu de l'activitat per al públic en general és de 20 euros i de 15 euros per als socis dels Amics del Castell de Montsoriu. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia a la Gavella, que ho podeu fer de forma presencial, o bé a través del correu electrònic a memgarecepcio@ajarbusiers.cat o per telèfon al 972 86 09 08. I fins aquí la programació de la setmana.
1: El bàsquet amb Anna Teixeira.
2: Hola a tothom. Una setmana més, tornem a Ràdio Arbúcies per explicar-vos una mica l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Continuem encara amb la pretemporada, però ja encara en els últims dies abans que comenci oficialment la competició. Aquesta setmana, el nostre cadet femení ha disputat un partit amistós a casa contra l'Hostalric. El marcador va ser favorable a l'Hostalric, però va ser un partit que va servir per continuar sumant minuts, agafar ritme i seguir treballant com a equip abans de començar la Lliga. També el nostre sènior va disputar el seu primer partit de pretemporada a Sant Hilari. En aquest cas, el partit va acabar amb una diferència clara en el marcador a favor de l'Arbúcies. Bones sensacions, doncs, en aquesta primera prova de l'equip. I aquesta setmana encara tindrem un altre partit de preparació. Dimarts, el sènior jugarà a casa contra la Cellera de Ter, un partit especialment interessant perquè és un equip que ens trobarem també durant aquesta temporada 26-27 i, per tant, serà una bona prova abans d'entrar ja de ple en competició. I ara sí, per aquest dissabte, comença oficialment la competició per tres dels nostres equips: el cadet femení, el júnior i el sènior. El cadet femení serà el primer a entrar en joc dissabte al matí a Vidreres. A la tarda serà el torn del júnior, que es desplaçarà fins a Roses, i tancarà la jornada el nostre sènior, que jugarà a Tona. Per tant, comencem la competició amb quilòmetres, perquè els tres equips disputaran aquesta primera jornada fora de casa. Des del club els desitgem molta sort en aquest inici de temporada. La resta d'equips del club començarà la seva competició a partir del 3 d'octubre, així que a poc anirem tenint tots els nostres equips en marxa. I la setmana que ve tornarem per explicar-vos com han anat aquests primers partits oficials i totes les novetats del club. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.
1: El futbol amb Oriol Garriga.

0: Hola a tots. Anem amb el resum del cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Comencem pel primer equip, que ha debutat a la Lliga amb victòria, 1-3 al camp de l'Atlètic Bisbalenc. S'ha avançat el nostre equip amb un gol de penal de l'Uri Álvarez. Ens han empatat i dos gols a la segona part de l'Arnau Quadres. Han posat l'1-3 al marcador per debutar amb una gran victòria fora de casa. També destacar, com ja vam dir la setmana passada, que ha debutat el Benjamí sub-10 a preferent. També ho ha fet en victòria, 2-4, de l'equip d'en Joan Batllosera. Superbon inici. I destacar les victòries del pre-Benjamí i del Benjamí de Consell, també en pretemporada. De cares a la setmana vinent, comencen la majoria de les lligues del futbol base. Molta, molta sort a tots. I el primer equip jugarà a casa, però el partit a porta tancada, degut a uns incidents de la temporada passada. Destacar, per últim, també la victòria de l'Alaví sub-12 al campionat de Roda de Ter, campions or. Moltes felicitats. Seguim i a per una setmana més.
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
2: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
3: La banda sonora

0: concentració, Dota.
1: Les 11 del matí, sou a 3Cat Info, seguint en directe les compareixences al Parlament sobre els errors dels informes PISA a Catalunya. Qui parla ara és la diputada de la CUP, Pilar Castillejos.
0: I compta també amb una dada que és gairebé idèntica. El 36,5% dels infants es troba en risc de pobresa o exclusió social. Tenim un 36,5% que té reconeguda alguna agenda específica i aquesta mateixa quantitat en risc de pobresa exclusiva. No són la mateixa dada, és evident, però expliquen una mateixa transformació, les conseqüències de la desigualtat social que entren cada dia a l'escola. I per tant, aquest coneixement, aquest creixement de les necessitats educatives no es pot afrontar només amb l'esforç del professorat ni amb recursos puntuals, perquè s'ha de poder atendre aquesta complexitat però dins i fora de les aules. Catalunya no és que tingui massa complexitat. El que té és massa alumne sense els suports que necessita. El que falten són professionals, temps i recursos per atendre'ls. I per darrer aclariment sobre aquest tema, l'èxit educatiu, des del nostre punt de vista, és aconseguir bons resultats sense excloure ningú, demostrar que l'escola pública pot atendre tota la diversitat que hi ha a les aules. I això no ho assolirem reobrint debats pedagògics que la comunitat educativa ja ha fet, sinó desplegant les condicions materials que la inclusió necessita. Més ràtios, més docents, professionals educatius, codocència, equips psicosocials i psicoeducatius estables, temps de coordinació i connexió efectiva amb salut i serveis socials. I també exigeix actuar sobre les causes externes que entren cada dia a l'aula. L'habitatge, la pobresa, la segregació. No es pot exigir una escola que compensi tota sola les desigualtats que les altres polítiques públiques continuen produint. Per tant, l'èxit educatiu no és pujar PISA, és continuar avançant sense deixar-ne ningú enrere. Sobre el debat que vostè proposa, és necessari, està bé, que en parlem de tot, la CUP no neguem que s'ha de fer aquest debat a l'educació, participarem en aquest debat a l'educació, però tenim clar que aquest debat no pot ser una excusa per tornar a tancar en fals el conflicte educatiu que tenim ara mateix obert. El govern ja ho va intentar amb un acord parcial i d'esquenes a la mesa sectorial. I ara ho pot repetir, aquesta mateixa operació, substituint la negociació per un debat institucional. El govern ha de reprendre la negociació amb els sindicats i amb el comitè de vaga. El govern ha d'escoltar les seves propostes, ha d'acordar un calendari concret amb recursos pressupostaris i mesures aplicables avui. Avui, no només compromisos d'aquest any, d'aquí a 10 anys o quan sigui. Vostè ha fet esment de tots els acords assolits, i cert que s'han aconseguit millores, però el rebuig al preacord i la continuïtat de les vagues ens demostra que amb això no n'hi ha prou. No podem vanagloriar-nos del que hem aconseguit, sinó que cal continuar parlant amb els sindicats. El debat pot abordar el futur del sistema, però no pot servir per ajornar les solucions que els centres necessiten ara, perquè no pot haver-hi cap treva real si només pretén aturar la mobilització mentre el govern continua sense negociar amb ells. Vostè ha parlat del 6%. El que li diem és que això ha de deixar de ser una promesa i convertir-se en recursos. Diu que el seu govern són els que més esforç han fet. Han fet més esforç que ningú. Només li recordo que vostès l'únic que han fet és equiparar amb l'augment del pressupost perquè continuem exactament on estàvem, el 4% dedicat a educació. No han fet un esforç extra que no hagin fet els altres, ens movem als mateixos percentatges. El que ha de fer és complir el compromís de finançament que va fixar la llei d'educació des del 2009. Concretar com ho farà, però sobretot a què es destinarà i com prioritzarem la xarxa pública.
2: Estem amb tu des de 1985.
3: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
2: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 48%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Les 12 del migdia. El president Salvador Illa reconeix des del Parlament que la Generalitat va cometre un error inacceptable durant les proves PISA. Junts demana la dimissió de la consellera d'Educació Esther Niubó i Esquerra Republicana i el PP denuncien maniobres per tapar el fiasco de les proves. El magistrat conservador del Constitucional, José María Macías, espera que el Suprem apliqui amb rapidesa l'amnistia a partir del 6 d'octubre, un cop hi hagi sentència favorable a aplicar l'oblit judicial pels casos de malversació. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el ponent del recurs de Jordi Turull ja avança que emetrà un vot particular. El Departament de Justícia obre un expedient per multar l'empresa d'intèrprets pels problemes lingüístics que hi va haver en el judici de Roger Espanyol. Des del Departament s'ha recordat a la sala de govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que en casos extraordinaris la llei permet habilitar com a intèrpret qualsevol persona que conegui la llengua. La jornada electoral al Marroc, on s'elegeix el nou Parlament, ha arrencat amb normalitat els centres de votació. Les eleccions legislatives estan marcades pel descontentament dels joves amb altes taxes d'atur i es preveu una gran abstenció. Una persona morta i 13 més ferides i hospitalitzades per l'incendi d'una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental, aquest dimarts a la nit. Al CEMAT és una setantena de persones, sobretot per inhalació de fum. En el moment dels fets, a la residència hi havia 80 usuaris i 6 treballadors. Dues persones ferides, una han estat crític per una explosió de gas en un hotel rural de Peralada, a l'Alt Empordà. L'edifici ha patit danys estructurals greus i ha quedat ple de runa. I han detingut a Madrid la dona de l'arquitecte Josep Joan Pérez. Els Mossos la investiguen per la mort de la seva parella a la seva residència de Baqueira, a la Vall d'Aran, el 26 de desembre de l'any passat. S'espera que les pròximes hores la dona, que té 65 anys, declari als jutjats de Viella. I avui arrenquen les festes de la Mercè amb el pregó de Toni i Meritxell Falgueres del celler de Gelida de Sants. Entre altres activitats, la ciutat es convertirà fins diumenge en un gran escenari obert a les arts del carrer amb companyies catalanes, estatals i internacionals.
1: Esports.
0: Montse Arraia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça debuta a la Champions femenina de futbol a les 9 del vespre davant el París Futbol Club al Johan Cruyff amb transmissió de la TDG de Catalunya. Ràdio 3, Josaret, Vicky López i Aitana, bon matí. El Barça de bàsquet acaba de preparar avui el debut demà a l'Eurolliga contra l'Efes Pilsen al Palau Blaugrana. L'alè pivot Tosan Ebuoman és baixa segura perquè no s'ha recuperat de la lesió a l'espatlla. I aquest vespre, 8:45, a Reus, final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet entre l'Esparun i Girona i el Cadí la Seu.
0: Ens espera una tarda de calor d'estiu, una vegada més. Valors entre 28 i 32 graus a gran part del país de màxima. El sol serà present a tot el territori català i si apareix algun núvol serà ben poca cosa.
3: Trescat Info.
0: 12:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts.
4: Estem amb tu des de 1985.
5: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus. I una humitat del 29%.

tradición medieval.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: Hi ha hagut errors greus i inacceptables. El govern no vau minimitzar el que ha passat.
2: És la resposta del president de la Generalitat, Salvador Illa, al nyap de les proves PISA. A grans trets és que per una incidència tècnica van fer les proves menys alumnes dels que es necessiten perquè la mostra sigui representativa per l'estudi, computi per l'estadística. Per tant, aquests resultats no poden ser comparables ni amb la resta de comunitats de l'Estat ni tampoc amb resultats d'anys anteriors. És poc freqüent, malauradament, sentir els responsables polítics reconèixer errors. I està bé, el president avui ho ha fet al Parlament, però si són errors greus i inacceptables, en paraules textuals seves, s'ha actuat prou ajustadament a la gravetat d'aquests fets? D'entrada han passat 2 mesos des que es va saber el desastre d'aquestes proves PISA. 2 mesos. Després, n'hi havia prou de fer plegar la secretària general del Departament d'Educació sense deixar prou clar

0: més a més, que la destitució era per això? O calia anar més amunt a l'escala de responsabilitats, si tan greu i inacceptable és l'error? El president avui al Parlament també ha fet una crida a tot el país a replantejar de dalt a baix, ha dit, el sistema educatiu actual. Molt bé. És evident que cal posar rumb a un sistema que fa anys que naufraga, però com? Com el sacsegem? Cap a on? I sobretot quan? Ha explicat Salvador Illa, que ha encarregat un informe a experts que estarà llest a l'abril, d'aquí 7 mesos. Massa temps i ja no ens en queda més per perdre.
1: Catalunya al dia.
0: Avui, 23 de setembre, és Santa Tecla. Quim Balaguer, bon dia.
2: Bon dia, Estel.
0: I, per tant, acaba d'arrencar aquesta hora la Diada Castellera de la Festa Major de Tarragona.
2: I connectarem en directe d'aquí uns minuts amb l'equip del Tres Rondes, en Josep Almirall i en David Prats. A la Diada hi participen les 4 colles de la ciutat. Els Xiquets de Tarragona, la colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets del Serrallo i els Castellers de Sant Pere i Sant Pau.
0: Més avall, des de Prat del Comte a la Terra Alta, acompanyarem un pastor i el seu ramat de cabres blanques de Rasquera.
3: Bàsicament, se mengen la brosta dels pins. Tot el que és de 1,80 m fins en terra, tot el que arriben, se ho mengen tot.
2: I menjant-s'ho tot, com ara deia el pastor, ajuden a reduir el sotabosc. A canvi, ell i els responsables de 6 ramats més reben ajuda per mantenir els animals i monitoritzar-los.
0: Els controlen amb GPS, poden guiar-los perquè netegin zones determinades. Jordi Barranca ens donarà més detalls d'aquest projecte de mosaics forestals que s'ha posat en marxa aquest estiu. Serem també a 2 municipis que han pogut recuperar el seu centre neuràlgic de socialització. Parlem d'una banda de Castellolí, a l'Anoia, que torna a tenir botiga després de 12 anys.
4: Realment feia falta.
5: És una comoditat tenir-ho tan a prop.
6: Molt bé. Perfecte. Trobàvem a faltar, eh?
2: Són algunes de les clientes de Cal Paret. Ven productes bàsics i de proximitat.
0: I Juncosa, a les Garrigues, ha reobert el bar.
7: A nosotros nos ilusionaba mucho venir aquí porque se vive bien, es tranquilo, se conoce todo el mundo, la escuela es muy buena también.
2: Ara el porten la Sara i en Rafael, que van marxar del seu país, Venezuela, fa 3 anys. La seva filla, de 5 anys, ja està escolaritzada a Juncosa.
0: Mirem cap a les carreteres i al transport públic. Equip viari, Mireia Sala. Cap incidència important a aquesta hora? Bon dia.
8: Bon dia, Estel. Doncs pel que fa al trànsit no hi ha incidències, però sí que n'hi ha pel que fa al transport públic. Un robatori de coure afecta el servei a la línia 1 de Rodalies i circulen només 4 trens per hora i sentit entre les estacions del Clot i Sant Adrià de Besòs. A la línia R2 Sud, un problema en la senyalització a Cunit provoca retards de mitja hora entre Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú. Aquests retards afecten també els trens regionals del sud. I a la R3, una incidència en la infraestructura fa que s'hi circuli amb autobús entre la Molina i Puigcerdà. Durant una estona també es feia amb autobús.
9: Ràdio Arbúcia 107.6 FM.
10: La banda sonora del teu dia.
11: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 27%.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació, us explicarem els actes programats entre el dilluns 21 i el divendres 25 de setembre. Comencem! Al llarg de tota la setmana se celebrarà la Setmana de la Pietat amb motiu de l'aplec de la Capella, que se celebrarà el pròxim cap de setmana, els dies 26 i 27 de setembre. Doncs bé, amb motiu de l'aplec, durant tota la setmana hi haurà la Setmana de la Pietat, que consistirà en el rosari i la visita a partir de les 7 de la tarda. I a 8:15 del vespre hi haurà missa amb prèdica sobre la dignitat humana i la intel·ligència artificial. I per altra banda, també el divendres 25 de setembre, a les 7 de la tarda, al Museu Etnològic del Montseny, hi haurà un tast de vins sicilians amb el títol Els vins de l'antic comte de Mòdica. Es tracta de que a partir d'una presentació inicial es farà un viatge vinícola, un tast de 5 vins, als antics dominis dels vescomtes de Cabrera, al sud de l'illa de Sicília. El preu de l'activitat per al públic en general és de 20 euros i de 15 euros per als socis dels Amics del Castell de Montsoriu. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia a la Gavella, que ho podeu fer de forma presencial, o bé a través del correu electrònic a memgarecepcio@ajarbucies.cat o per telèfon al 972-86-09-08. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Hola a tothom. Una setmana més, tornem a Ràdio Arbúcies per explicar-vos una mica l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Continuem encara amb la pretemporada, però ja encara en els últims dies abans que comenci oficialment la competició. Aquesta setmana, el nostre cadet femení ha disputat un partit amistós a casa contra l'Hostalric. El marcador va ser favorable a l'Hostalric, però va ser un partit que va servir per continuar sumant minuts, agafar ritme i seguir treballant com a equip abans de començar la Lliga. També, el nostre sènior va disputar el seu primer partit de pretemporada a Sant Hilari. En aquest cas, el partit va acabar amb una diferència clara en el marcador a favor de l'Arbúcies. Bones sensacions, doncs, en aquesta primera prova de l'equip. I aquesta setmana encara tindrem un altre partit de preparació. Dimarts, el sènior jugarà a casa, contra la Cellera de Ter. Un partit especialment interessant perquè és un equip que ens trobarem també durant aquesta temporada 26-27 i, per tant, serà una bona prova abans d'entrar ja de ple en competició. I ara sí, per aquest dissabte, comença oficialment la competició per tres dels nostres equips: el cadet femení, el júnior i el sènior. El cadet femení serà el primer a entrar en joc, dissabte al matí a Vidreres. A la tarda serà el torn del júnior, que es desplaçarà fins a Roses. I tancarà la jornada el nostre sènior, que jugarà a Tona. Per tant, comencem la competició amb quilòmetres, perquè els tres equips disputaran aquesta primera jornada fora de casa. Des del club els desitgem molta sort en aquest inici de temporada. La resta d'equips del club començarà la seva competició a partir del 3 d'octubre, així que a poc anirem tenint tots els nostres equips en marxa. I la setmana que ve tornarem per explicar-vos com han anat aquests primers partits oficials i totes les novetats del club. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.
0: El futbol amb Oriol Garriga.

0: Hola a tots. Anem amb el resum del cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Comencem pel primer equip, que ha debutat a la Lliga amb victòria, 1-3 al camp de l'Atlètic Bisbalenc. S'ha avançat el nostre equip amb un gol de penal de l'Uri Álvarez. Ens han empatat i dos gols a la segona part de l'Arnau Quadres. Han posat l'1-3 al marcador per debutar amb una gran victòria fora de casa. També destacar, com ja vam dir la setmana passada, que ha debutat el Benjamí sub-10 a preferent. També ho ha fet en victòria, 2-4, de l'equip d'en Joan Batllosera. Superbon inici. I destacar les victòries del pre-Benjamí i del Benjamí de Consell, també en pretemporada. De cares a la setmana vinent, comencen la majoria de les lligues del futbol base. Molta, molta sort a tots. I el primer equip jugarà a casa, però el partit a porta tancada, degut a uns incidents de la temporada passada. Destacar, per últim, també la victòria de l'Alaví sub-12 al campionat de Roda de Ter, campions or. Moltes felicitats. Seguim i a per una setmana més.
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
2: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert, he de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
0: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
3: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i s'incorporaran un miler de nous professionals.
0: Un mort i 13 ferits a l'incendi d'una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
3: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
4: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
0: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació del sector.
3: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
0: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla, a Tarragona.
3: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
0: Els esports, al Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Joan Barberà.
5: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. A l'estadi Johan Cruyff torna a la convocatòria Irene Paredes, mentre segueixen baixa Aitana Bonmatí.
0: I cop d'ull el temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I, a més, avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfeint aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i també en la transmissió d'informació dins el Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política al Parlament i defensa la consellera Esther Niubó. Aquí els grups li demanen la dimissió. Mon Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
2: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període de publicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
7: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
0: De la seva banda, l'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, com us deia, i titllen el desgavell en les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
9: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
10: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
8: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, la líder dels comuns.
11: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
12: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
8: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
0: No deixem encara la política, en aquest cas en l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya. L'objectiu, enfortir els serveis socials entre el 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros. Això és un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. Doncs és un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis i significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals d'aquest àmbit i el pacte modernitzarà els tràmits administratius per a les dues administracions, segons el conseller de Drets Socials. Salvador Illa i Raül Moreno han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i amb la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local i estan presidides per Meritxell Budó i David Pote.
14: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
15: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
13: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 20.

0: Alerta inicial, efectius dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
1: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a 3 hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha 2 que romandran ingressades per veure la seva evolució.
0: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
2: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
0: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
3: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas. Ha estat aquesta matinada a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, a Peralada. La masia ha patit danys estructurals greus. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
4: L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de 3 de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys han estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys. A hores d'ara, equips de bombers i tècnics de la companyia continuen a la zona per garantir la seguretat de la instal·lació.
3: I hem de passar avui també per Osona. El desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre que 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar els pròxims mesos. El 9FM, Guillem Rico.
5: Prop de les 10 del matí, una comitiva judicial ha arribat als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic per executar el desnonament d'una de les 11 famílies que la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'habitatge d'Osona i l'Assemblea per l'Habitatge tenen detectades en situació d'emergència en aquest bloc. Membres de la PA han intentat aturar el desnonament, però en un primer moment no ho han aconseguit. Finalment, al migdia, s'ha confirmat que el llançament quedava suspès. Clara Cusó és de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
6: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir als habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme. Hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer. D'altra banda, hi ha famílies que estan en aquests habitatges abans de que l'agència els comprés i, per tant, s'haurien d'acollir al lloguer social que es va negociar amb totes les promocions abans de l'obra social La Caixa, que eren de protecció oficial.
5: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres són encara en una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
3: Sí que s'ha executat, en canvi, un altre desnonament molt polèmic, en aquest cas a Madrid. Es tracta del de Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui volien apujar el lloguer de 500 euros al mes fins als 1.350.
7: Mari Carmen feia 70 anys que vivia al pis del barri del Retiro. Ha pagat sempre el lloguer, però no podia afrontar la pujada perquè cobra una pensió de 1.350 euros. El desnonament s'ha fet malgrat la pressió veïnal i els intents de l'advocada de la dona d'aconseguir un ajornament. La policia ha esbotzat la porta i ha entrat a l'immoble per la força. Ara l'administració busca una solució habitacional per Mari Carmen.
3: I encara un altre succés de les últimes hores. Renfe apunta les pluges i les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre a l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus, recordem. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix del sostre.
7: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs, el paviment hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
8: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta, toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del

0: contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta, y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
1: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
2: I encara en relació a la mobilitat, ja està en marxa des d'aquest migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà, sortint de l'àrea metropolitana, uns 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls amb Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
3: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
4: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
3: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
5: Notícies en xarxa.
2: Passa un minut d'un quart de tres, entrem en matèria econòmica. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte propi que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
1: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada. 1.063 euros respecte de 1.722. Això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
6: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Però són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
1: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
2: Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026. Ho fan al marc de la setmana de la IA i per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món.
1: En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regulació de la IA sobre sobretot en menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat a la xarxa.
7: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
2: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una protesta a Barcelona per denunciar la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar els costos de producció. Uau, Lleida Ràdio, Quim Gassó.
8: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
9: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
8: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern Espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
2: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Permetrà aprovar l'ordenança de civisme de Lleida, que prohibeix el burca i el niqab.
1: Junts es va abstenir en el tràmit en comissió, però ara l'avalaran, després que el govern del PSC hagi acceptat 31 de les 55 esmenes que han presentat. El suport a l'ordenança, però, queda condicionat a l'aprovació d'una moció de Junts perquè la paeria instal·li lavabos i dutxes públiques.
2: Un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats.
1: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
2: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que l'investiga que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
1: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
2: I detinguda la propietat de l'agència de viatges de l'Escala, investigada per estafa, li atribueixen un frau de més de 2 milions d'euros.
1: La policia xifra en gairebé 400 les víctimes de l'engany que van pagar per unes vacances inexistents o bé que a mig viatge van saber que tota l'estada no estava pagada i que els quedava una part a deure. L'agència que feia servir el nom de Mescapo Viatges va tancar a principis d'agost.
2: És moment per la cultura i hem de passar per Tarragona perquè està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia, com va la cosa?
10: Bon dia, doncs segona ronda ja en marxa, la Diada de Santa Tecla, amb l'ambició i les ganes d'agradar de les colles castelleres el dia de la patrona, a la seva ciutat. La jove acaba de posar per segona vegada 9 pisos a aquesta diada, acaba de descarregar el 3 de 9 en folre, han obert la Diada als castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han fet per primera vegada la història el 5 i el 2 de 8 en folre, de manera conjunta en una mateixa actuació. La jove ha descarregat en primera ronda el 5 de 9 i a la segona, com dèiem, ha aconseguit completar el 3 de 9 en folre, mentre que els xiquets del Serrallo s'han hagut de confirmar a encarregar el 3 de 8 d'inici, una estructura que s'ha trencat a la descarregada. Ara seran els següents en actuar, intentaran el 4 de 8. Tanquen les rondes els xiquets de Tarragona, que han sortit de 4 de 8, castell descarregat pels matalassers en una jornada de temperatures altes a la plaça de la Font, en una diada que ha arrencat a dos quarts de dues, un pèl de retard i que té tres rondes, com marca la tradició del 23 de setembre a Tarragona, Dia de Santa Tecla.
2: Gràcies, Teresa Ortega, per ser una retransmissió que està fent Tarragona Ràdio en directe d'aquesta Diada de Santa Tecla. I de Tarragona anem a fins a Barcelona perquè el Teatre Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada a la temporada alta de l'any 2020 i l'adapta al present per llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
11: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada a la temporada alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'espai lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura. Bovetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
2: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
12: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París, a l'estadi Johan Cruyff. El tècnic Pere Romeu ha hagut de reconstruir part de l'equip amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves després de la marxa d'Alexia Putellas i Mapi León, però assegura que té un equip molt competitiu. Per avui, torna a la convocatòria. Irene Paredes, Aitana, bon matí, segueix sent baixa. Escoltem Pere Romeu.
13: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra el Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
12: A la primera federació de futbol també aquesta nit la Unió Esportiva Sant Andreu rep el Real Madrid Castella a Can Dragó. És un partit corresponent a la quarta jornada. El camp estarà ple de gom a gom. Carlos Blanco, jugador del Sant Andreu.
14: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquest any doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui, sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a la Cisala, i bueno, doncs, l'afició un partit més està al costat de l'equip, i doncs agrair a tothom que vingui demà, i que no hi ha pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
12: I a la mateixa categoria, el Club Esportiu Europa va presentar ahir a la tarda, va presentar oficialment Luis Blanco com a entrenador del primer equip masculí.
15: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora, crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius, i que bé, que bueno, amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
12: I hem de destacar en plena poliesportiva que l'Espart Girona i el Cadí la Seu disputen a Reus avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El partit es disputa a 8:45 del vespre i serà el darrer duel del conjunt gironí abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Abans d'aquesta final de la Lliga Catalana Femenina, la final de la Lliga Catalana Challenge, a les 6 de la tarda el Joventut Badalona s'enfronta al Lima Horta, i avui hi ha jornada de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei sobre patins.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, això vol dir que nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: Eclipsi solar. A la natura hi ha uns quants fenòmens astronòmics que són espectaculars i que, si mai podeu anar-los a veure, feu-ho. Parlem d'aurores boreals, de pluges d'estrelles fugaces, d'eclipsis de sol i de lluna, per exemple. De tant en tant, el sol, la lluna i la Terra s'alineen. La lluna es posa just davant del sol des del nostre punt de vista i ens tapa l'estrella. S'ha produït un eclipsi de sol. Si la lluna només tapa un tros del sol, parlem d'un eclipsi solar parcial. I si la lluna tapa completament el sol, parlem d'un eclipsi solar total. I a vegades la lluna es posa just al mig del sol, però no el tapa del tot, i es veu un anell de llum al seu voltant. Parlem d'un eclipsi anular. Cada any, més o menys, hi ha un eclipsi solar total en algun lloc del món. Aquests eclipsis no es veuen a tot arreu, sinó en una franja molt llarga, però estreta, de només 100 quilòmetres d'amplada. El darrer eclipsi que es va veure va ser el 2021 a l'Antàrtida i el 20 d'abril del 2023 a Austràlia. Quan es produeix un eclipsi total de sol, l'espectacle és únic. Durant una hora aproximadament, la lluna es va posant davant del sol, tapant-lo lentament. La llum va disminuint primer lentament i després al final el procés s'accelera fins que el cel s'enfosqueix. És un espectacle de la natura perquè a ple dia es poden veure estrelles i planetes, però és una nit estranya, ja que hi ha llum a l'horitzó. Penseu que poc abans de tapar-se el sol, alguns animals comencen a cridar, sobretot els ocells i els gossos. La temperatura baixa de cop, fa fresqueta i passa un aire fresc. Els últims rajos de sol fan com unes ombres al terra que s'anomenen ombres flotants. I si mirem la Lluna, a vegades es poden veure protuberàncies solars que surten del seu darrere. També al voltant de la Lluna apareix un halo de llum, la corona solar, que és com l'atmosfera del Sol. L'estona de l'eclipsi total dura molt poc, com a molt uns 7 minuts. Llavors el Sol torna a veure's. La Lluna va sortint de davant del Sol i tot torna a la normalitat. Com us deia, és un espectacle únic a la natura.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició demana que dimiteixi.
6: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades han fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, arribarem fins al final.
4: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
7: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. S'incorporaran un miler de nous professionals.
4: Un mort i 13 ferits en l'incendi d'una residència a l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
7: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
8: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
4: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació que viu el sector.
7: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
4: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla a Tarragona.
7: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
4: Els esports, el Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Joan Barberà.
9: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff. Ha tornat a la convocatòria. Irene Paredes segueix sent baixa. Aitana, bon matí.
4: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i, sobretot, a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I, a més, avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfent aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
4: El control de so, Francesc Cavila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i així, igualment, volem dir, en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen que dimiteixi. Mont Carvajal, bon dia.
11: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
12: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període de publicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències concorden que aquestes actuacions correctores no es van produir.
11: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
4: L'oposició, de la seva banda, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera Esther Niubó, com us dèiem, i també han titllat de desgavell en les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
14: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
15: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
13: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, líder dels comuns.
16: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
17: Va fallar la transparència. Durant mesos, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
13: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
4: No deixem la política, però en aquest cas de l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030, tot plegat per un import de més de 2.300 milions d'euros, que és un 66% més que en el contracte programa anterior. Un acord que s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i que servirà per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. Maite Polo, bon dia.
18: Bon dia. És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
19: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
20: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
18: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: El balanç de víctimes per l'incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
21: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectius dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
22: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a tres hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha dos que romandran ingressades per veure la seva evolució.
21: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
8: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
21: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
4: Renfe apunta a les pluges i a les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat, recordem, 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitats que han fet augmentar el pes del guix del sostre.
7: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Xavier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
23: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
7: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
4: No deixem la mobilitat, ja que està en marxa des de les 12 del migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà sortin de l'àrea metropolitana uns 580.000 vehicles. Per tal d'evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls, Carina Bellbé, bon dia.
1: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
2: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
1: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
4: A Viladecans, al Baix Llobregat, la línia de bus B-B3 de Viladecans començarà a funcionar demà mateix. Connectarà zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i amb altres sectors econòmics. Una nova línia que oferirà més freqüència de pas als caps de setmana i també estrena serveis els diumenges i els festius. ETB, Paula Marco.
3: Viladecans estrena aquest dijous una nova línia de bus urbà, la B-B3, que connectarà el nou barri de Llevant i altres zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i els diferents sectors econòmics del municipi. La nova línia comptarà amb 22 parades, 11 de les quals de nova creació, i també facilitarà la connexió amb altres línies metropolitanes i transports com el metro, el tramvia o el tren. L'alcaldessa Olga Morales ha valorat molt positivament aquesta ampliació del servei.
5: Que ens connectarà el barri de Llevant amb el barri del Mar Ratés i també amb Can Alemany, una línia molt necessària per connectar aquest nou barri amb el barri nord de Viladecans i també amb la zona del polígon industrial i l'estació de tren.
3: La posada en marxa de la nova línia anirà acompanyada a partir d'aquest cap de setmana d'un reforç del servei de les línies B-B1 i B-B2, que tindran més freqüència els dissabtes i estrenaran servei també els diumenges i festius, passant cada hora i en els trams compartits cada mitja hora.
0: Notícies en xarxa.
4: Entrem en matèria econòmica, són gairebé 3:15. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
7: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada, 1.063 euros respecte dels 1.720. I això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
24: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Però són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? Amb la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
7: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
4: Els camps gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i a l'aeroport Girona-Costa Brava. Asseguren estar preparats per afrontar els temporals d'aquesta tardor, a més a més.
7: En el Congrés Anual del Sector celebrat avui també s'ha presentat un estudi que recull que 9 de cada 10 campistes repetirien estada i que de mitjana diàriament es gasten entre 54 i 60 euros.
4: Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
6: El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gota Negra, ha reclamat millores urgents en les infraestructures i la mobilitat de les comarques gironines. Concretament, ha demanat optimitzar les connexions entre les estacions de l'alta velocitat a Girona i Figueres, l'aeroport de Girona a Costa Brava i els principals punts d'atracció turística de la zona, com l'Estartit o Cadaqués. Gota Negra considera prioritari redactar un nou pla de mobilitat per facilitar els desplaçaments dels turistes i oferir alternatives de transport combinat.
9: Hem de millorar les comunicacions entre aquests grans hubs, no? Entre l'aeroport de Girona i el territori i entre les estacions i el territori. Això és urgent que Girona faci un nou pla de mobilitat que tinc entès que s'està treballant, però hi ha però hem de posar l'accelerador.
6: En la mateixa línia, Gota Negra ha defensat la necessitat d'anar de la mà dels municipis en un sector cada vegada més desestacionalitzat.
4: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una nova protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible.
7: El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor, volíem dir, per compensar l'augment dels costos de producció.
4: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
10: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
11: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
10: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
4: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. Allà, l'Aldea, Deltebre i la Ràpita posaran a prova un sistema per perfeccionar les alertes i la resposta a episodis meteorològics extrems.
7: La implantació se centrarà especialment en el risc d'inundacions per episodis fluvials o pluges intenses, però tindrà també un plantejament integral amb ventades o incendis.
4: 21 Ebre, Joaquim Domingo.
12: Es tracta d'Argos City, desenvolupat per l'empresa Heights, responsable del sistema Argos, amb què treballa a Alsecat. L'eina permetrà desplegar i perfeccionar el Duprocim de cada municipi. Sobre l'eina ens l'explica en Javier Royo, alcalde de l'Aldea, i Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
25: Cada vegada hem de tindre més serveis per a la ciutadania i més serveis per a l'Ajuntament per a poder estar més segurs en els episodis estos que tenim de pluja, perquè entenem que això ens donarà una capacitat als ajuntaments de maniobra per poder decidir en tots aquells moments i sempre activant el pla d'emergència municipal què poder fer al municipi perquè la ciutadania en aquest cas pugui empatir o tindre les conseqüències, les menys conseqüències possibles.
26: Una previsió molt més acurada, no dades només, sinó previsió també de llocs concrets, és a dir, no és un tema de tindre una alerta del que pot ser, sinó de tindre la previsió més fidedigna a l'evolució concreta als llocs, no? Als indrets, a la localització que pot acabar sent.
12: Un projecte que arrenca ara amb una prova pilot d'un any, durant la qual s'integraran les dades i s'ajustaran als protocols d'actuació.
4: I repassem altres notícies destacades d'avui. Un treballador del Partit Popular admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar aquest matí al Congrés dels Diputats.
7: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
4: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
7: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
4: És moment per la cultura. Volem saber com avança la Diada Castellera de Santa Tecla, que se celebra a Tarragona. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia.
13: Bon dia. Ha superat l'equador de la Diada en aquest calorós dia de Santa Tecla. Tercera ronda finalitzada amb construccions de 8 i 9 pisos que ja s'han vist a la plaça de la Font. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han fet per primera vegada en una mateixa actuació el 5 i el 2 de 8 en folre. La jove ha completat el 5 de 9 i el 3 de 9 en folre. Els xiquets del Serrallo han fet història i han descarregat per primera vegada a la plaça de la Font un castell de 8. Ha estat el 4 de 8 després de deixar només encarregat el 3 de 8 a la primera ronda. Els xiquets de Tarragona han descarregat el 4 de 9 d'entrada i ara són els que tanquen les rondes. Han aconseguit carregar, coronar el 3 de 9, tot i que la construcció ha caigut quan el descarregaven. De moment, més d'una hora superada a la Diada Castellera, de màxima ambició per les quatre castelleres de la ciutat. És Santa Tecla.
4: Gràcies. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega, i bon Santa Tecla. I de Tarragona a Barcelona, el Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i també l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada al Temporada Alta de l'any passat, de l'any 2020, volem dir. L'adapta al present, per tal de llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
14: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada al Temporada Alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'Espai Lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, com explica Ivan Benet, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura.
15: En la història, els personatges que interpretem, jugant una mica, fent una picada d'ullet al món de l'autoficció, del fals documental, som nosaltres mateixos. Som personatges distorsionats una mica per la ficció, per la realitat i la mentida. Som nosaltres amb el pas del temps, hem passat uns anys en un context diferent.
14: Bovetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
4: I és moment per als esports. Transporta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
16: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. El partit a l'estadi Johan Cruyff. Torna a la convocatòria Irene Paredes. Segueix sent baixa Aitana. Bon matí, escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Pere Romeu.
17: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
16: Avui també hi ha partit a la Primera Federació de Futbol. La Unió Esportiva Sant Andreu rep la visita del Real Madrid Castell al partit a Can Dragó. Escoltem Carlos Blanco, protagonista, jugador del conjunt quadribarrat.
19: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquests anys, doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui, sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a Nassi Sala, i bueno, doncs, l'afició un partit més està al costat de l'equip, i doncs agrair a tothom que vingui demà, i que no hi ha pogut venir, doncs que també estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
16: I en bàsquet avui es disputa a Reus, a la capital del Baix Camp, la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'enfronten l'Espart Un i Girona, i el Cadí la Seu. Girona FM, Pau Villafañe.
20: A dos quarts de nou del vespre, les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgac i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espart Girona.
27: Bueno, como siempre, con la Seu difícil, porque seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no?
20: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense arribar al confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran-se a Fontejau la setmana que ve.
16: I n'estarem pendents. Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I a les 6, abans d'aquest duel de la Lliga Catalana Femenina entre l'Espart Uni Girona i el Cadí la Seu, es disputarà la final de la Lliga Challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
4: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda. We'll be right back.

0: Són les 3.
1: Catalunya migdia.
0: Fa una hora hem començat el Catalunya migdia al Parlament de Catalunya, on el president Salvador Illa ha assumit avui l'error del govern pel fiasco a les proves PISA, un episodi que dona per superat després d'haver cessat l'anterior secretària general del Departament d'Educació. L'oposició, però, demana apuntar més amunt, cap a la mateixa consellera Esther Niubó. El president Illa diu, però, que no la pensa cessar. També hem sentit l'entrevista del matí de Catalunya Ràdio al magistrat conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, que assumeix que l'amnistia total als líders del procés anirà ràpid. I ens hem fixat també en les festes majors de Tarragona i de Barcelona, avui que és Santa Tecla i Vigília de la Mercè. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
2: Doncs, notícia de fa pocs minuts, l'Audiència Nacional absol l'advocat Gonzalo Boya del cas del narcotraficant gallec Sito Miñanco. En una sentència de l'Audiència Nacional que acabem de conèixer, el tribunal ha exculpat l'advocat de Carles Puigdemont dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental. En canvi, ha condemnat Miñanco a 17 anys de presó. La fiscalia demanava, recordem, gairebé 10 anys per Boya. Ara la sentència, que arriba un any i mig després d'acabar-se el judici, considera que no va participar en l'operació. En una publicació a X, Boya parla d'alegria immensa i agraeix el suport dels seus advocats i també de la seva família. Mentrestant, la propietària de l'agència de viatges de l'Escala de l'Empordà, que suposadament ha estafat 400 persones, no tenia assegurança i cobria els deutes amb els diners estafats. Els Mossos l'han detinguda aquest matí a Figueres i li atribueixen un frau de més de 2 milions d'euros. Laia Claret.
3: Bona tarda. De moment hi ha 400 persones a qui hauria venut viatges fraudulents i estafat més de 2 milions d'euros, però podrien ser xifres més elevades segons els Mossos. La detinguda ha vingut aquí a Figueres, citada a la comissaria. Ha passat a disposició del jutge. Segurament es complica que els clients puguin recuperar els diners, pel que explica Jordi Casanovas dels Mossos d'Esquadra.
4: Hem pogut contrastar, corroborar, que no disposava d'aquesta assegurança d'una empresa molt concreta de responsabilitat civil.
3: La dona operava sola, han explicat, des del 2024, i el sistema funcionava com una bola de neu textualment. Amb la paga de les últimes reserves, pagava els bitllets dels primers que sí que van poder anar de viatge.
2: Hi ha acord entre la Generalitat, la Federació de Municipis i l'Associació Catalana de Municipis per reforçar els serveis socials municipals i comarcals. El nou acord marc pels pròxims 4 anys preveu una inversió de més de 2.300 milions d'euros. Això és un 66% més que l'anterior convocatòria. A més, hi haurà un miler de més de professionals per millorar l'atenció domiciliària o les polítiques de suport a les famílies. El president Salvador Illa ha destacat la col·laboració amb el món local per enfortir les polítiques socials.
5: Doncs perquè els sectors més vulnerables de la nostra societat que requereixen unes polítiques específiques per ajudar-los, diguem-ne, a tirar endavant el seu projecte de vida. No? Fer això en col·laboració amb el món local és imprescindible, perquè sou els que teniu el coneixement directe del territori, de qui és, on viu, què fa, què necessita, perquè és la manera més efectiva d'arribar a aquestes persones i la manera més eficient també de destinar aquest recurs. No?
2: I el Superniño, que s'està gestant a les aigües de l'oceà Pacífic, podria provocar, atenció, 451.000 morts per altes temperatures els pròxims mesos en diferents punts del món, sobretot a l'hemisferi sud. És el càlcul d'un estudi publicat avui pel Climate Impact Lab de la Universitat de Chicago, segons el qual d'aquí al febrer hi haurà una pujada dels termòmetres que pot superar els 2 graus, un escalfament similar al que es preveu que tinguem d'aquí 20 anys pel canvi climàtic.
0: Passant gairebé 4 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: I des d'ara i fins a les 4, que ens acompanyaran...
7: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
8: 107.6 FM.
9: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 24%.

0: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, sí, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer per exemple la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, vai.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta, sí, aquesta sí. Música i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte i doncs bé, ho deixem aquí i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: Rescat Info.
1: Les 4, bona tarda, benvinguts. El president de l'Iran intervé avui davant l'Assemblea General de l'ONU l'endemà que Trump va amenaçar d'aniquilar el país i a la vegada va donar marge a la negociació. La guerra d'Ucraïna també tindrà avui protagonisme a Nova York amb el discurs de Volodymyr Zelensky. A Catalunya, Salvador Illa assumeix l'error del govern que ha invalidat els resultats catalans de les proves PISA i fa una crida a replantejar el sistema educatiu. El president assegura que ja s'ha actuat amb el cessament de la secretària general i l'obertura de 3 expedients disciplinaris, però l'oposició no en té prou i reclama el cessament de la consellera Niubó. El magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías, es mostra convençut que el Suprem aplicarà amb rapidesa la sentència del 6 d'octubre sobre l'amnistia. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el ponent conservador es compromet a redactar una sentència clara amb el seu vot particular contrari. Sobre la politització del Tribunal Constitucional, Macías diu que pretendre que un membre del Tribunal no tingui idees pròpies és impossible. I José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que l'investiga per contraban i frau fiscal que les joies que la policia va trobar al seu despatx són un regal que li va fer el rei saudita l'any 2007, quan era president, i demana al jutge que sol·liciti a l'Aràbia Saudita els documents que ho acrediten. Al Marroc, la jornada electoral per elegir un nou Parlament s'està desenvolupant amb tranquil·litat. S'espera que l'abstenció sigui alta, sobretot entre els joves, amb baixes expectatives econòmiques. Tot apunta que revalidarà l'actual coalició de dretes i nacionalistes en un Parlament amb molt poca presència de les dones. També us explicarem que una explosió de gas ha causat greus destrosses aquesta matinada en un hotel rural de Peralada, a l'Alt Empordà. El propietari de la finca i el seu cuidador han quedat ferits, mentre que una clienta n'ha sortit il·lesa. Els Mossos investiguen què ha provocat l'explosió. I en l'àmbit cultural us explicarem que Brad Pitt presenta al Festival de Cinema de Sant Sebastià el drama d'aventures extremes En el corazón de la bestia. L'estrella de Hollywood diu des del certamen que el film és una història de supervivència, però també d'amor, i defensa que envoltar-te de la gent que estimes ajuda a sobreviure.
0: Esports.
2: El Barça debuta a les 9 del vespre a la Champions femenina de futbol rebent el París al Johan Cruyff. Irene Paredes torna a la llista de convocades. En canvi, són baixa Kika, Vicky, Aitana, Van Aston i Alexandri. L'Espart Girona i el Cadí la Seu s'enfronten a 2:15 a la final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet, un partit que es disputarà a Reus. I el Barça de bàsquet, per la seva banda, prepara el debut demà a l'Eurolliga davant l'Efes Turk. La Lady Vote Woman és baixa per una lesió a l'espatlla esquerra.
1: I som a la primera tarda de tardor amb calor d'estiu, màximes entre els 28 i els 32 graus, sol a tot arreu i com a molt alguna nuvolada de tarda al Pirineu i algun núvol baix a última hora al litoral nord. Els pròxims dies mantindrem l'estabilitat i l'ambient assolellat.
3: Ràdio Arbúcies.
4: 107.6
5: Tenim FM. A Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 26%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.

0: Ràdio. 3CAT Info.
1: Bona tarda, són les 5. I a aquesta hora comencem fent un cop d'ull ràpid a la situació de la mobilitat al país. Equip Viari, Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Es manté tallada l'autovia T11 a Reus, direcció Falset, per la presència d'equips d'emergències a la via. Es fan desviaments per la C14. La ronda d'Ada es manté congestionada entre el Nus de Trinitat i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per un vehicle avariat. I destaquem també la cua a l'AP7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà, en direcció sud.
1: El president iranià assegura que no pensa rendir-se davant dels Estats Units, però reitera la predisposició a negociar. En el discurs davant l'ONU, Massoud Pezeshkian ha acusat Washington de terrorisme i de tenir una doble vara de mesurar. També ha remarcat que no permetran que Hormuz es faci servir en contra seva. I a Catalunya, Salvador Illa assumeix l'error del govern que ha invalidat els resultats catalans de les proves PISA i fa una crida a replantejar el sistema educatiu. El president assegura que ja s'ha actuat amb el cessament de la secretària general i l'obertura de 3 expedients disciplinaris, però l'oposició no en té prou i reclama el cessament de la consellera Niubó. El magistrat del Tribunal Constitucional, José María Macías, es mostra convençut que el Suprem aplicarà amb rapidesa la sentència del 6 d'octubre sobre l'amnistia. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, el ponent conservador es compromet a redactar una sentència clara amb el seu vot particular contrari. Sobre la politització del Tribunal Constitucional, Macías diu que pretendre que un membre del Tribunal no tingui idees pròpies és impossible. I la Unió de Pagesos convoca una tracturada el pròxim 14 d'octubre a Barcelona. Ho fa per reclamar als governs català i espanyol ajudes per fer front a la crisi del sector, amb pèrdues que fan inviables les explotacions. Si no hi ha res de nou, Lleida aprovarà divendres la prohibició de l'ús del burca a l'espai públic amb el vot del PSC i Junts per Catalunya. Els juntaires han anunciat avui el seu suport a l'ordenança si els socialistes accepten una moció que demana instal·lar dutxes i lavabos públics al carrer. I el govern assegura que tots els sistemes de seguretat van funcionar durant l'incendi que hi va haver ahir a la nit al centre sociosanitari de l'Ametlla del Vallès, on una persona va morir i 13 més van quedar ferides per inhalació de fum. El servei d'emergències va atendre una setantena de persones.
3: Esports. El Barça debuta a les 9 del vespre a la Champions femenina de futbol, rebent el París al Johan Cruyff. Irene Paredes torna a la llista de convocades. En canvi, són baixa Kika, Vicky, Aitana, Van Aston i Alexandri. L'Espart Girona i el Cadí la Seu s'enfronten a 2:15 a la final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet, un partit que es disputarà a Reus. I el Barça de Bàsquet, per la seva banda, prepara el debut demà a l'Eurolliga davant l'Efes Turk. La Le Pivote Woman es baixa per una lesió a l'espatlla esquerra.
1: Primera tarda de tardor amb calor d'estiu, màximes entre els 28 i els 32 graus, sol a tot arreu i com a molt alguna nuvolada de tarda al Pirineu i algun núvol baix a última hora al litoral nord. Els pròxims dies mantindrem aquesta estabilitat i l'ambient assolellat i càlid.
0: 3CAT Info.
1: Passant ara mateix...
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 27%.

0: 3CAT Info. Bona tarda, són les 6. Primer titular a aquesta hora per l'equip viari, Mariluz García.
1: Bona tarda, destaquem les cues a l'AP7 de Granollers a la Roca del Vallès en direcció a Girona per un accident que deixa un sol carril obert a la mateixa autopista AP7, també aturats a l'altura de l'Ampolla en direcció Barcelona-Tarragona, on retiren la càrrega d'un vehicle. I a Barcelona destaquem la Ronda a Dalt amb cua entre Esplugues i Canyelles en sentit Besòs.
0: El president de l'Iran afirma que no es rendiran davant dels Estats Units, però que estan preparats per negociar el final de la guerra. A l'Assemblea de Nacions Unides, Massoud Pezeshkian acusa Washington de terrorisme i de tenir una doble vara de mesurar. En el seu torn, el líder argentí Javier Milei qualifica l'ONU d'organització inútil. Salvador Illa assumeix l'error del govern que ha invalidat els resultats catalans de les proves PISA i fa una crida a replantejar el sistema educatiu. El president assegura que ja s'ha actuat amb el cessament de la secretària general i l'obertura de 3 expedients disciplinaris, però l'oposició no en té prou i reclama el cap de la consellera Niubó. José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que l'investiga per contraban i per frau fiscal, que les joies que la policia va trobar al seu despatx són un regal que li va fer el rei saudita l'any 2007, quan era president, i demana al jutge que sol·liciti a l'Aràbia Saudita els documents que ho acrediten. Polèmica al Congrés dels Diputats per un esprai de gas pebre que ha ensenyat una diputada del Partit Popular. La presidenta de la cambra l'ha expulsada del ple perquè es considera una arma. Tot i que la diputada ha defensat que el pot estava buit, han hagut de desallotjar diversos espais de la cambra després que un treballador del partit manipulés l'esprai en un lavabo. En un estudi, la Universitat de Chicago calcula que el Niño podria provocar 451.000 morts per les altes temperatures concentrades sobretot a l'hemisferi sud. Nigèria encapçala la llista dels països on hi podria haver més defuncions, seguida d'Indonèsia i el Sudan. L'OCDE empitjora els pronòstics d'inflació per aquest any, especialment per Espanya, tot i que és l'economia que més creixerà de la zona euro. Segons les últimes previsions, l'OCDE preveu un increment del PIB del 2,6%, 4 dècimes més que el mes de juny. L'organisme anticipa nous increments dels tipus d'interès. I l'actor Oriol Pla guanya el Premi Nacional de Teatre que concedeix al Ministeri de Cultura per la seva interpretació a Gola. El muntatge, que converteix el pecat capital en una metàfora del món contemporani, destaca per la manera com introdueix el clown en l'àmbit teatral.
2: Esports.
0: Amb Ricard Isidro.
3: El Barça debuta a les 9 del vespre a la Champions femenina de futbol rebent el París de Johan Cruyff. Irene Paredes torna a la llista de convocades. En canvi, són baixa Kika, Vicky, Aitana, Van Astan i Alexandri. L'Espart Girona i el Cadí la Seu s'enfronten a 2:15 a la final femenina de la Lliga Catalana de Bàsquet, un partit que es disputarà a Reus. I el Barça de bàsquet, per la seva banda, prepara el debut demà a l'Eurolliga davant l'Efes Turk. L'alè pivote Woman és baixa per una lesió a l'espatlla esquerra.
0: I el temps, en aquesta primera tarda de tardor amb calor d'estiu, màximes aquesta tarda entre els 28 i els 32 graus, sol arreu del país i, com a molt, amb alguna nuvolada de tarda al Pirineu i algun núvol baix a última hora al litoral nord. Els pròxims dies mantindrem l'estabilitat i també l'ambient assolellat i càlid.
4: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
5: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 29%.

Informació, proximitat, música,

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Benvinguts a l'agenda d'activitats d'Arbúcies. A continuació, us explicarem els actes programats entre el dilluns 21 i el divendres 25 de setembre. Comencem! Al llarg de tota la setmana se celebrarà la Setmana de la Pietat amb motiu de l'aplec de la Capella, que se celebrarà el pròxim cap de setmana, els dies 26 i 27 de setembre. Doncs bé, amb motiu doncs, de l'aplec, durant tota la setmana hi haurà la Setmana de la Pietat, que consistirà en el rosari i la visita a partir de les 7 de la tarda. I a 8:15 del vespre hi haurà missa amb prèdica sobre la dignitat humana i la intel·ligència artificial. I per altra banda, també el divendres 25 de setembre, a les 7 de la tarda, al Museu Etnològic del Montseny, hi haurà un tas de vins sicilians amb el títol Els vins de l'antic comte de Mòdica. Es tracta de que a partir d'una presentació inicial es farà un viatge vinícola, un tas de 5 vins, als antics dominis dels vescomtes de Cabrera, al sud de l'illa de Sicília. El preu de l'activitat per al públic en general és de 20 euros i de 15 euros per als socis dels Amics del Castell de Montsoriu. Les places són limitades i cal fer inscripció prèvia a la Gavella, que ho podeu fer de forma presencial, o bé a través del correu electrònic a memgarecepcio@ajarbucies.cat o per telèfon al 972-860908. I fins aquí la programació de la setmana.
0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
3: Hola a tothom. Una setmana més, tornem a Ràdio Arbúcies per explicar-vos una mica l'actualitat del Club Bàsquet Arbúcies. Continuem encara amb la pretemporada, però ja encara en els últims dies abans que comenci oficialment la competició. Aquesta setmana, el nostre cadet femení ha disputat un partit amistós a casa contra l'Hostalric. El marcador va ser favorable a l'Hostalric, però va ser un partit que va servir per continuar sumant minuts, agafar ritme i seguir treballant com a equip abans de començar la Lliga. També el nostre sènior va disputar el seu primer partit de pretemporada a Sant Hilari. En aquest cas, el partit va acabar amb una diferència clara en el marcador a favor de l'Arbúcies. Bones sensacions, doncs, en aquesta primera prova de l'equip. I aquesta setmana encara tindrem un altre partit de preparació. Dimarts, el sènior jugarà a casa, contra la Cellera de Ter, un partit especialment interessant perquè és un equip que ens trobarem també durant aquesta temporada 26-27 i, per tant, serà una bona prova abans d'entrar ja de ple en competició. I ara sí, per aquest dissabte, comença oficialment la competició per tres dels nostres equips, el cadet femení, el júnior i el sènior. El cadet femení serà el primer a entrar en joc, dissabte, al matí, a Vidreres. A la tarda serà el torn del júnior, que es desplaçarà fins a Roses. I tancarà la jornada el nostre sènior, que jugarà a Tona. Per tant, comencem la competició amb quilòmetres, perquè els tres equips disputaran aquesta primera jornada fora de casa. Des del club els desitgem molta sort en aquest inici de temporada. La resta d'equips del club començarà la seva competició a partir del 3 d'octubre, així que a poc anirem tenint tots els nostres equips en marxa. I la setmana que ve tornarem per explicar-vos com han anat aquests primers partits oficials i totes les novetats del club. Ens escoltem a la ràdio, ens veiem a la pista i a la grada.
0: El futbol amb Oriol Garriga.

0: Hola a tots. Anem amb el resum del cap de setmana del 19 i 20 de setembre. Comencem pel primer equip, que ha debutat a la Lliga amb victòria, 1-3 al camp de l'Atlètic Bisbalenc. S'ha avançat el nostre equip amb un gol de penal de l'Uri Álvarez. Ens han empatat i dos gols a la segona part de l'Arnau Quadres han posat l'1-3 al marcador per debutar amb una gran victòria fora de casa. També destacar, com ja vam dir la setmana passada, que ha debutat el Benjamí Subteu a Preferent. També ho ha fet en victòria, 2-4, de l'equip d'en Joan Batllosera. Superbon inici. I destacar les victòries del pre-Benjamí i del Benjamí de Consell, també en pretemporada. De cares a la setmana vinent, comencen la majoria de les lligues del futbol base. Molta sort a tots. I el primer equip jugarà a casa, però un partit a porta tancada, degut a uns incidents de la temporada passada. Destacar, per últim, també la victòria de l'Alaví sub-12 al campionat de Roda de Ter, campions or. Moltes felicitats. Seguim i a per una setmana més.
1: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
2: Ràdio Arbúcies.
3: L'emissora que escolten les altres emissores.
2: 107.6.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 7. Comencem actualitzant-nos pel que fa a la situació a les carreteres. Connectem amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Augmenta la cua a la P7. N'hi ha uns 7,5 km entre Mollet i la Roca del Vallès en direcció Girona per una topada múltiple que talla un carril. També hi ha tallada la carretera C58 a l'altura de Vacarisses en direcció Manresa a causa d'un vehicle avariat. I a Barcelona destaquem la retenció que millora a la ronda a dalt entre Pedralbes i Canyelles en sentit Besòs.
1: El president de l'Iran afirma que no es rendiran davant els Estats Units, però que estan preparats per negociar el final de la guerra. A l'Assemblea de l'ONU, Massoud Pezeshkian acusa Washington de terrorisme i de tenir una doble vara de mesurar. En el seu torn, el líder argentí Javier Milei qualifica les Nacions Unides d'organització inútil. José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que l'investiga per contraband i frau fiscal que les joies que la policia va trobar al seu despatx són un regal que li va fer al rei saudita l'any 2007, quan encara era president, i demana al jutge que sol·liciti a l'Aràbia Saudita els documents que ho acrediten. Polèmica al Congrés per un esprai de gas pebre que ha ensenyat una diputada del PP. La presidenta de la cambra l'ha expulsada del ple perquè es considera una arma. Tot i que la diputada ha defensat que el pot estava buit, han hagut de desallotjar diversos espais del Congrés després que un treballador del partit manipulés l'esprai en un lavabo. I a Catalunya, Salvador Illa assumeix l'error del govern que ha invalidat els resultats catalans de les proves PISA i fa una crida a replantejar el sistema educatiu. El president assegura que ja s'ha actuat amb el cessament de la secretària general i l'obertura de 3 expedients disciplinaris, però l'oposició no en té prou i reclama el cap de la consellera Niubó. A aquesta hora també passarem pel Marroc. La jornada electoral per elegir un nou Parlament s'està desenvolupant amb tranquil·litat. S'espera que l'abstenció sigui alta, sobretot entre els joves amb baixes expectatives econòmiques. Tot apunta que revalidarà l'actual coalició de dretes i nacionalistes en un Parlament amb molt poca presència de les dones. I la Unió de Pagesos convoca una tracturada el pròxim 14 d'octubre a Barcelona. Ho fa per reclamar als governs català i espanyol ajudes per fer front a la crisi del sector, amb pèrdues que fan inviables les explotacions. En l'àmbit cultural també us explicarem que l'actor Oriol Pla guanya el Premi Nacional de Teatre que concedeix el Ministeri de Cultura per la seva interpretació a Gola. El muntatge, que converteix el pecat capital en una metàfora del món contemporani, destaca per la manera com introdueix el clown en l'àmbit teatral.
3: Esports.
4: El Barça debuta a les 9 del vespre a la Champions Femení de Futbol, rebent el París al Johan Cruyff. Irene Paredes torna a la llista de convocades. A tot això, en bàsquet, l'Espart Girona i el Cadí la Seu s'enfronten a 8:45 a la final femenina de la Lliga Catalana, en un partit que es disputarà a Reus. I el Barça de bàsquet, per la seva banda, prepara el debut demà a l'Euroliga davant l'Efes Turk. La Lepipote Woman és baixa per una lesió a l'espatlla esquerra.
1: I pel que fa al temps, tarda assolellada i càlida en aquest primer dia de tardor amb temps estiuenc. Les màximes més altes han tornat a arribar als 34 graus i s'han registrat molts valors entre els 28 i els 32 graus.
5: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
6: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
7: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 46%.
8: Són les 10 del matí.
9: Ara comença una nova edició de l'Amics i Residents a Arbúcies. Amb Jordi Soler i tota la colla de col·laboradors a la sintonia de Ràdio Arbúcies. Som-hi!

Les converses varien segons l'època i la circumstància. Aquest estiu, la calor extrema, els incendis, el preu de la benzina, quin cotxe pots comprar, si elèctric o de combustió, si plaques o bateries... A nivell local podem comprar aquestes preocupacions, afegint el panorama electoral, qui es presentarà i qui no, la preocupació per certa empresa que contamina, o si estem com a Ceuta... Els canvis, les perspectives generen preocupacions. Aquestes preocupacions, fundades o no, ens fan especular. També ens haurien de fer reflexionar, fredament i sóc inseqüents. Vaja, és una opinió, eh? Però no hem vingut aquí a filosofar. Us presentem les veus dels continguts de... que ens acompanyaran avui al programa. Xavi Soler obre el programa. El nostre meteoròleg de confiança ens farà 5 cèntims del temps que ens espera, i un tema de ciència i coneixement. La Marta Rubio, l'Anna Teixeira i l'Oriol Garriga protagonitzen, ens presenten el butlletí amb les recomanades, el bàsquet i el temps del futbol a Arbúcies. I ja més cap a la segona hora del programa, el tema del dia va de Mortal, la comèdia que podrem veure aquest proper aplec de la Capella, una tradició teatral amb alguns dels vells coneguts, en Jaume Fàbregas i en Jordi Farragut, en conversa a l'entrevista. I tancarem amb Fets i Llei, la secció dedicada a la casuística legal als jutjats, explicada per Jordi Masnou. Aquesta és la graella d'avui, esperem que pareu bé l'orella. Això és Amics i Residents des de i per Arbúcies.

0: Amics i residents, us donem la veu.
1: Està molt bé el tema, de veritat, de veritat, de veritat. Ostres, que és fantàstic, és genial debatre, discutir dels temes. No cal estar d'acord amb tot, però sí que els punts de vista són fantàstics.
2: Estic totalment d'acord i us escric això últim. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots. Gràcies també.
3: Bueno,
4: fa 5 anys, no, perquè fa 5 anys i podries dir, bueno, és una més. Doncs no, ens has trucat tu i ens has donat veu perquè nosaltres ho poguéssim tornar a explicar, que a més n'estem molt orgulloses.
3: Doncs res, el tema és que jo necessito temes i ja em va bé que munteu festes perquè si no, no sé de què parlaria. Per tant, ja està bé que això duri molts anys i així anirem omplint la graella amb coses.
4: Un win-win.
5: Molt a gust, la gent ens coneix, sap la manera que tenim de treballar a guerrilla, ens comencen a conèixer, i això quan passa és molt bonic perquè saben que els també tothom que
3: aquests tothom. Celebrats d'Arbúcies no són professionals.
5: Exacte.
3: Molt bé. Doncs David, moltes gràcies. Gràcies per i per avançar-nos.
6: Que
3: faci cap calorada exagerada,
6: això,
3: que faci un temps perfecte.
6: Ni calorada ni pluja.
3: Ah, exacte.
6: El punt.
3: Sí, el punt, com la carn, el punt. Fantàstic. Doncs moltes gràcies per venir un any més i molta sort.
7: Moltes gràcies
8: a tu. Ara i aquí, escolteu Amics i Residents a la sintonia de Ràdio Arbúcies.

0: Un cop més ens enfrontem al misteri de la ràdio, aquest inici de programa en el que no sabem cap on ens portaran les ones hertzianes, cap on anirem, i sempre fem aquest inici de programa amb la presència i amb la companyia del nostre meteoròleg de referència, Xavier Soler. Bon dia.
1: Bon dia, Jordi.
0: I aquest espai és possible gràcies al patrocini de
1: Trimotor.

0: Doncs anem per feina, anem a començar aquesta edició 828, si no m'equivoco, de l'Amics Residents, ja en portem unes quantes. Ens anem acostant aquests 20 anys de programa, que ja és, són uns quants anys. Gairebé no, ni m'ho crec. Gairebé no sé ni com ha passat el temps. I bé, el que sí que hem de saber del temps és com ha anat aquesta setmana i com anirà properament.
1: Doncs, a veure, aquesta setmana, que sí que aquesta setmana ha passat més ràpid que no pas aquests 20 anys que comentaves.
0: Oh, Déu-n'hi-do, els que han passat, eh?
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
0: Vaig tocar la clau, que em falten molts cabells, eh?
1: Imagina't aquí 30 anys.
0: Oh, calla, calla.
1: Doncs bé, ens centrem en aquesta darrera setmana i el que

0: foc i la gent aguantava.
1: T'haig de dir que podria parlar bastament, si vols en podem parlar la setmana vinent, d'aquest tema, perquè també es van rebre un altre tema, una altra vegada, aquests Ezaler que van comentar, quan tothom ja estava en el Camp Nou i no sabíem si tothom... doncs era millor...
0: aguantar el xàfec.
1: Aguantar el xàfec, marxar. Després, aquestes imatges doncs, de les rondes anegades d'aigua, les rondes de Barcelona.
0: Això també hem de dir que no els hi costa gaire anegar-se, eh? Canguen quatre gotetes i ja queda tot col·lapsat.
1: Doncs bé, aquest front és el que va donar de si, aquestes precipitacions que es van acostar en el litoral de Barcelona més de 100 litres per metre quadrat, i aquí Arbúcies, tot i que hi havia també avís d'alguna intensitat que pogués arribar a ser doncs, forta, ens van quedar amb 17-18 litres per metre quadrat, alguns dels quals en pocs minuts sí que van ser intensos, però al final la tempesta va córrer una miqueta més i va deixar aquests 18 litres que comentàvem.
0: I la resta de la setmana, res, doncs temps moderat...
1: Efectivament, la resta de setmana el més destacat és el que dèiem al començament. De fet, al principis de setmana, el dilluns i dimarts, les temperatures màximes, recordem-ho, estàvem al voltant dels 33-34 graus entre dilluns i dimarts, amb una aixafogor increïble, i tot això va canviar en 24 hores, i ja dijous i divendres hem tingut temperatures màximes que tan sols doncs, han assolit els 24-25 graus, però és que la mínima de divendres ahir al matí doncs era de tan sols 12 graus. Per tant, temperatures fins i tot una miqueta més baixes pel que tocaria per aquesta època de l'any, però s'acosten canvis.
0: Anem per la predicció. Què ens espera el futurible més proper en quant al temps?
1: Doncs bé, quan diem canvis, que ben bé canvis en quant a precipitació, no, perquè esperem una setmana més aviat monòtona. S'instal·larà una dorsal anticiclònica, això vol dir doncs temps fort, es traduirà en temps estable a pràcticament gran part d'Europa occidental, això vol dir França, Península Ibèrica, Portugal, sud d'Anglaterra i de les Illes Britàniques, i això farà que el temps sigui doncs força estable i amb temperatures, i aquí és el canvi que anunciava, per sobre del que tocaria per una altra vegada per aquesta època de l'any. És a dir, hem tingut una estabilització o normalització, m'hi he dit, de les temperatures aquests 4-5 dies, però a partir sobretot de dilluns la temperatura torna a enfilar-se, no tant com la setmana passada, però sí que pensem que tornaran a estar entre 4-5 graus per sobre. Bé, diguéssim, la part bona d'aquesta notícia és que la part mediterrània, i aquí incloem Catalunya, de la península Ibèrica, no estarà afectada per la massa d'aire més càlida, que sí que afectarà tota la zona de la meitat oest de la península, l'oest de França i el sud d'Anglaterra. Aquí les temperatures es podran enfilar fins als 34-35 graus. Aquí, com a molt, entre cometes, 33-34 en algun punt de la vall de l'Ebre, de Lleida, però la resta estarà una miqueta més suaus, al voltant de 31-32, que déu-n'hi-do, per ser ja la tercera setmana de setembre. I m'oblidava, recordem, dimecres arriba la tardor astronòmica.
0: Ostres, ja la tenim aquí?
1: Ja la tenim aquí.
0: Vaja, doncs seguim amb aquesta tònica de normalitzacions i temperatures més elevades, i tot i que ara, clar, no serà com a l'estiu que tenim aquelles macrotemperatures, serà una cosa més portable, però és clar, seguim amb aquesta tònica així de puja-baixa, igual o per sobre la mitjana, o sigui que això va augmentant la temperatura.
1: Doncs sí, i també ho parlarem en properes edicions del programa, perquè molts dels indicadors climàtics estan o van en la mateixa direcció: temperatura de l'aigua del mar Mediterrani molt elevada, contingut de vapor d'aigua molt elevada, Niño no, Super Niño. Estem tots els indicadors superant aquests índexs que no paren de pujar, i així sembla que continuaran perquè no sembla que tinguem aturador. Per tant, no podem dir res més que temperatures elevades, malgrat que, com tu molt bé deies, doncs evidentment entrem a la tardor, les hores de sol ja som molt menys que no pas en el pic de l'estiu, i això doncs equilibra una miqueta la balança, sobretot durant les nits.
0: Deixem la meteo, deixem la predicció, i ara anem pel que fa a la part més divulgativa de la meteo, que és la part doncs, on ens culturitzarem o coneixerem alguna curiositat. I avui parlarem exactament de

0: de què fa olor la pluja? O just abans de que comenci a ploure? Aquella oloreta que a vegades es nota abans de que caigui el ruixat.
1: Correcte, Jordi. Avui hem triat un tema una miqueta doncs, molt concret, però també molt interessant, perquè molts de nosaltres de vegades estem enmig del camp, del bosc, passejant, o en una terrasseta d'un restaurant, o enmig del bosc, i de cop i volta sentim com aquella típica oloreta de... En algun lloc ha plogut, o està a punt de ploure.
0: I aquell ventet, es nota aquell ventet de que va venint.
1: I tot seguit explicarem per què els humans són capaços d'olorar la pluja.
0: Doncs vinga, som-hi, anem a esbrinar aquesta supercapacitat que tenim de notar això, tot i que va, hi ha graus, no? Hi ha gent que té l'olfacte molt fi, hi ha gent que és com un suro això que té aquí al davant.
1: A veure, no és que tinguem superpoders l'home del segle XXI, ni tu ni jo, ni tinguem un xip aquí al nostre nas que ens digui, ostres, heu millorat la capacitat d'olorar. No, simplement és que el nostre nas és un, tant el teu com el meu, i el de molta altra gent, és un bon detector químic, fins i tot de primera divisió, però en alguns agents concrets. Però anem a pams. A veure, primer de tot, l'aigua pura, estrictament pura, no fa absolutament cap mena d'olor. Això per començar.
0: És allò que es diu, l'aigua és inodora i incolora.
1: La molècula d'H2O, el que ens han ensenyat a l'institut de tota la vida, això no fa olor. Per tant, és inodora per naturalesa. Però a què dimonis fa olor, llavors, quan diem que fa olor a pluja? Doncs el que olorem en aquests instants no és l'aigua, perquè hem dit que l'aigua, en teoria, estem generalitzant molt, és inodora, sinó que és com un còctel de barreja d'entre bacteris que hi ha en el sol, en el terra, olis que tenen les plantes i fins i tot com una mena d'electricitat atmosfèrica que també fa una miqueta com
0: olor sucarrim.
1: aquest perfum, a més, els científics que ho van estudiar li van donar un nom molt maco. Li van donar l'any 1964 dos geòlegs australians
0: que estaven avorrits.
1: Que estaven avorrits, però li van donar un nom molt maco. Isabel Joy Beard i Richard Thomas el van anomenar Patricor. Patricor.
0: Patricor.
1: I d'on també aquesta paraula? Són dues paraules, una del grec antic, que Petri o Petra vol dir pedra, i ichor, amb CH, que en la mitologia grega vol dir com una mena de fluid. Llavors era com si les pedres, el moviment o el flux de les pedres, o la suor de les pedres, que seria aquesta barreja entre el terra
0: el fluid i l'aigua. De les pedres, dels minerals.
1: Exacte. Però anem a analitzar el primer ingredient, que és molt interessant.
0: Ah, perquè això s'ha pogut analitzar químicament.
1: S'ha pogut analitzar químicament.
0: I
1: l'element químic que nosaltres olorem, que els humans tenim aquesta capacitat d'olorar, és la geosmina. La geosmina és un compost químic orgànic que es produeix per uns microbis que viuen al sol, al terra, anomenat streptomyces, que aquí no sóc jo l'expert, ¿vale? I també per una barreja de fongs que hi ha en el terra i cianobacteris. Llavors, què passa? Que quan la terra ha tingut un llarg període de sequera, aquests bacteris el que fan és frenar la seva activitat. No tenen...
0: Queden inerts, queden com adormits.
1: Queden com adormits, exacte. Però acumulen aquesta geosmina.
0: Geosmina.
1: Llavors, en el moment que cau la primera gota de pluja, fa pluf en el terra, la geosmina s'allibera directament a l'aire. I aquesta capacitat dels humans d'ensumar, de detectar la geosmina, és molt particular, perquè en aquest cas els humans podrien detectar una cullerada de geosmina fins i tot en dos piscines olímpiques. Quasi bé com un tauró quan detecta quilòmetres dintre de l'oceà una goteta de sang. Doncs tenim aquesta capacitat d'olorar i detectar la geosmina a molta, molt poca densitat. Per tant, és una particularitat dels humans que, a més, dos antropòlegs també van determinar que probablement aquesta capacitat tan extraordinària que tenim els humans de detectar la geosmina ve de quan els nostres ancestres necessitàvem, no hi havia ni embassaments, no hi havia res, necessitaven detectar, ensumar les fonts d'aigua per poder subsistir. I quan això va fer que el seu aparell d'olfacte s'anés desenvolupant per poder detectar aquestes fonts d'aigua i poguessin llavors subsistir o fer-les directament servir.
0: Està bé, o sigui, un d'aquests elements és la geosmina.
1: Correcte.
0: És però n'hi ha més, no?
1: N'hi ha més. Després, el que olorem també just abans de que plogui és l'ozó. Quan s'acosta una tempesta elèctrica, els llamps, les descàrregues elèctriques, etc., el que fan és trencar les molècules d'oxigen i alguns àtoms lliures es reordenen i generen l'O3, que és l'ozó. I això té un olor com una miqueta com metàl·lic, com una... diuen com una olor com molt neta i picant. Jo aquí ja no hi entraria.
0: Però això ja va a la sensibilitat de cadascú.
1: Correcte, que és un olor que es pot notar també a quilòmetres, abans que arribi pròpiament la pròpia pluja. Per tant, quan diem que fa olor tempesta perquè en algun lloc està plovent, és realment aquesta olor de l'ozó. I després, realment, quan ha plogut, el que sentim és la geosmina, que és aquestes partícules d'aquests bacteris que estan en el terra adormits en aquests períodes secs, que es trenquen quan plou.
0: És com aquesta mena de suporamenta o de defecació d'aquests bacteris al terra, no? Que ho tenen tot escampat de geosmina d'aquesta.
1: Doncs correcte, al final és aquesta curiositat d'aquesta química, d'aquesta composició química que ens fa olorar. També hem de dir que, per exemple, sí que hem dit al principi que l'aigua pura no té olor, però llavors quan ens anem als embassaments o als llacs d'aigua dolça, sí que notem una mena d'oloró. Doncs bàsicament aquí intervenen dos actors: la pròpia geosmina que comentàvem, que està voltant pels aquests cianobacteris de l'aigua com fa calor, i també el gas metà, que és aquell gas que es genera per tota la putrefacció que hi ha en el fons dels embassaments. Uh-huh. I l'últim també, per exemple, podríem parlar de l'aigua de l'aixeta. L'aigua de l'aixeta sí que té una olor característica, i això és per tots els agents potabilitzadors, molt probablement el clor.
0: Sí, sí, que, el principal és el clor.
1: Exacte, que l'afegeixen a l'aigua perquè sigui potable. Per tant, en definitiva, hem parlat avui d'aquests diferents tipus d'olor, però sobretot centrant-nos en aquest anomenat geosmina, que el que permet és identificar aquest olor a pluja, sigui la del moment o fins i tot la que està plovent en algunes metres o centenars de metres a distància.
0: Sí, perquè llavors un cop ja cau la pluja, la cosa doncs ja, bueno, ja no sé si agafa alguna altra partícula d'alguna altra cosa segons per on hagi passat l'aire, jo que sé, si és a la primavera, pol·len, que a vegades et cau el cotxe tot groc de l'època de pol·linització de les pollancres, per exemple, que tot queda groc.
1: Exacte, també agafa diferent olor que pot agafar en funció del terreny que hi hagi, perquè també hem parlat de l'oli, els olis que hi ha, olis essencials o no, que hi hagi en el terreny on t'estigui plovent, depenent dels vegetals, dels arbres o etcètera, etcètera, que hi hagi en aquell instant.
0: Uh-huh. Molt bé, Xavi, ja ho tindríem tot, doncs, arribem fins aquí?
1: Arribem fins aquí, però només per dir que si nosaltres som els éssers humans capaços de detectar a quilòmetres, quilòmetres o centenars de metres, no sabria ben bé la distància, aquesta geosmina, també hem de dir que els camells del desert, del Gobi concretament,
0: sí,
1: també són capaços d'olorar aquesta geosmina, però a més són capaços d'olorar-la a 80 quilòmetres de distància per trobar els oasis.
0: Quina sensibilitat.
1: Per tant, al final...
0: La necessitat obliga.
1: Exacte, és com la natura està al final interconnectada. Nosaltres deia que eren els nostres ancestres que necessitaven, tenien aquesta necessitat de trobar aigua, doncs actualment els camells també tenen aquesta necessitat de poder trobar aquest element.
0: Sí, és com un radar, o sigui, saben trobar l'oasi justament a molta distància per no perdre's, perquè en el desert perdre's és la mort.
1: Correcte, al final trobar aigua dolça és qüestió de vida o mort.
0: Molt bé, Xavi, ho deixem aquí?
1: Ho deixem aquí.

0: Reparem el vostre vehicle amb la representació i garantia de Bosch Car Service. Diagnosi, manteniment, mecànica i electrònica. Líders en tecnologia i confiança. Som Trima Motor Arbúcies. A Trima Motor Bosch Car Service tenim vehicles nous i d'ocasió. També som especialistes en vehicle elèctric. Descobriu tot el que us podem oferir a trimamotor.com, a Instagram i a Facebook. I visiteu les nostres instal·lacions al passeig Palacagüina 4, al costat de la rotonda d'entrada Arbúcies, i al telèfon 972 16 25 99. Trima Motor Bosch Car Service. Preparats per tot allò que el teu vehicle necessita.
1: La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Nausellats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros, ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
0: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir,
0: doncs
2: es pot
0: dir. Va fer per exemple la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem,
1: sí,
0: dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí, doncs, va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa,
2: sí, aquesta sí, música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: Fets i Llei, amb Jordi Masnou.
1: Anem recuperant efectius després de les vacances i avui un dels imprescindibles de l'Amics i Residents és en Jordi Masnou, que torna a capitanejar la secció Fets i Llei. Bon dia, Jordi.
2: Hola, bon dia, ben trobats, eh?
1: Com sí, ben trobats, totalment. Ja veus que encara estic una mica amb la ressaca de la postvacacional, perquè se m'enganxa una mica les paraules a la llengua.
2: Això és la calor, que estem tots escalfats.
1: Ah, sí, és veritat, eh? Aquest any, déu-n'hi-do, la canícula com ha apretat. I bé, doncs, ens hem de mirar de refrescar una mica i esperem que amb els temes que ens portis avui doncs ens refresquem i ens anem ambientant amb temes, des del punt de vista de la llei, doncs potser més lleugers del que és habitual, per anar entrant a poc en la temàtica. I un dels temes que has portat i que tenim aquí sobre la taula són els microcrèdits.
2: Sí, a veure, clar, parlar de temes estivals des de la meva temàtica és una mica complicat i hem d'intentar forçar-ho, no? Però certament són temes que en aquesta època de l'any, abans o després, ens poden tenir relació. I he pensat en el tema dels microcrèdits perquè el següent, primer de tot, què és un microcrèdit? Un microcrèdit és una cosa micro, petita. I petita de què? Petita de l'import i petita del temps de tornar. El que no és gens petit és l'interès que has de pagar. Anem-ho a concretar. Quan dic petit de import és perquè normalment un microcrèdit és allò que té relació entre 100 i 1.000 euros. Quan dic que és petit en el temps de tornar és perquè normalment s'ha de tornar en una setmana o un mes. I quan dic que no és micro, sinó que és gran en quant a l'interès, és perquè acostumen a ser interessos superiors al 100% TAE. És a dir, tu demanes 300 euros i potser en una setmana, 15 dies, n'has de tornar 400.
1: Déu-n'hi-do, o sigui, gairebé això és usura, no? O...
2: Bé, però tenen una regulació diferent que la dels préstecs normals. Aquí ens hem
1: clar,
2: pensat...
1: I també per la durada, no? Suposo que és una durada tan curta, és allò, un crèdit pont per poder facilitar una operació, perquè ara no tinc els diners, però ho he de fer ara, en canvi, d'aquí uns dies ja els tindré i serà poc temps, no?
2: Exacte, és a dir, precisament, i quan hem començat dient en aquesta època, doncs normalment el destí d'aquests microcrèdits és o bé despeses de buinar de vacances, és una cosa puntual, una celebració familiar, un no sé què, o això que has dit tu, és anem a tapar un forat que jo crec que d'aquí un temps el podré tapar d'una altra manera menys gravosa. Uh-huh. Però clar, cal llegir la lletra petita perquè és un tema d'anar en compte i de fet és una cosa sobre la que es vol treballar i es vol regular.
1: Uh-huh. Perquè ara, diguem-ne, que hi ha una regulació però no és massa estricta.
2: No, ara és molt genèrica i en tot cas és per definir el tema d'usura o el tema d'abusivitat hauríem d'anar als tipus mitjos de mercat i realment això és el que hi ha a dia d'avui al mercat i fa que no pugui considerar-se usura. Mhm.
1: Anem a... Bé, doncs això dels microcrèdits és una cosa que s'ha d'anar amb compte i utilitzar-ho ben bé per el que realment és, no? Però ara anem per una altra cosa, que són els contractes, el contracte vinculat, que n'hem sentit a parlar molt, però que, i que està relacionat amb algunes estafes que hi ha hagut, amb alguns desfalcs, amb empreses que han tancat i que han deixat de gent penjada. Aviam, explica'ns què és això dels contractes vinculats.
2: Sí, els contractes vinculats, saps que sempre intentem enllaçar les coses, té relació amb préstecs. Un contracte vinculat és un contracte d'una prestació de servei que va vinculat amb un préstec que financia la compra d'aquest servei. Parlant amb llenguatge de carrer, posaré tres exemples que tots segurament tindrem molt presents. El primer és, aquest estiu hem sentit una agència de viatges d'aquí l'Empordà que va deixar penjades a moltes persones que havien contractat un viatge i que resulta que llavors aquell viatge no es va fer. Deixant de banda el tema de que com acabi l'estafa o no amb aquesta agència, resulta que molta gent aquests viatges els va pagar amb un préstec. Per tant, jo aquest préstec que tinc contractat l'he de pagar si el servei que havia comprat amb els diners d'aquest préstec no me'l donen? Segon tema, ara estem a principi de curs, no?
1: Sí,
2: principi de curs?
1: Sí.
2: Val, molt bé. Ara he decidit que vull fer anglès.
1: Ah, això, mira.
2: I si pago tot l'any per endavant a l'acadèmia, em fan una promoció. I a més m'ho financien. Faig un préstec per pagar per endavant tot el curs d'anglès. I l'acadèmia tanca mig curs. Jo amb prou feina sé dir hello, my name is Jordi.
1: Sí, sí, sí.
2: No?
1: My Taylor is rich.
2: Exacte. Doncs què passa amb aquest préstec? O un tercer cas que també segur que tindrem present. m'he de fer la boca nova.
1: Ostres, sí.
2: I els dentistes valen molts diners, sí, i el que fan és, no et preocupis, això es financia amb un préstec. I són no aquest dentista que tots coneixem de tota la vida, el nostre dentista, sinó aquestes franquícies que s'obren,
1: sí,
2: com bolets.
1: La Dent Alegre, o la Casa de les Dents, o alguna cosa.
2: Coses d'aquestes, sí, no? Sí. Doncs què passa? Doncs senzillament que si llavors tanquen, què passa amb la meva boca, què passa amb aquest préstec i tal?
1: Tens mitja boca i la resta tens un forat.
2: Tens un forat al banc.
1: A més.
2: Doncs bàsicament el que vull dir és que la jurisprudència el que ha considerat és que els consumidors no han de continuar pagant aquests préstecs que han anat vinculats, per això el contracte vinculat, han anat vinculats a l'adquisició d'un servei que no t'estan prestant. Val? Evidentment, com dic sempre, caldrà anar cas per cas, caldrà estudiar quin tipus de servei, què t'han fet, què no t'han fet, què queda per fer, a quina alçada del curs et deixen penjat, una mica tot això. Però d'entrada, si s'acaba l'obligació de pagar el préstec quan s'acaba la prestació del servei que ja no t'han donat.
1: Hi han hagut forces casos d'aquests i suposo que al final la jurisprudència ha anat en aquest sentit.
2: Exacte.
1: No? I un altre tema, no? Ja posats a fer coses estranyes, doncs anar a un restaurant o comprar alguna cosa i fas un simpa. I què passa, llavors, si fas un simpa? Què ens pot passar? A partir de quin import és perillós?
2: Mira, el simpa, que tant pot ser en un restaurant o pot ser fins i tot el que té molt més morro i se'n va 15 dies amb el braçalet del todo incluido en un hotel i llavors marxa sense pagar, no?
1: Ahí està.
2: Val? Doncs,
1: campeón.
2: El simpa que tots coneixem i que fa certa gràcia, d'entrada podria tenir dos vessants, la civil o la penal, perquè ens entenguem. La civil és un pur impagament, la penal ja té una transcendència perquè és un delicte i hi ha un altre tipus de pena. No és tant l'import, sinó si realment hi ha un ànim delictiu darrere d'això o no hi ha un ànim delictiu. Per tant, com sempre, perdoneu que em repeteixi, caldrà anar cas per cas, amb el sentit de dir quan és estafa o quan deixa de ser estafa. Bé, depèn, aquell que resulta que es passeja amb una aparença de jo aquí ho pago tot, jo aquí no m'estic de res, jo aquí no et preocupis, tal.
1: Sí, sí, que a més em fa ostentació.
2: Exacte, i realment no hi ha hagut res, no té el mateix tractament que aquell, doncs, que per fer la broma, o es pensa que fa la broma, d'acord, s'aixequen, marxen corrents i deixen una compte per pagar, que potser serà més un impagament que intentarem atrapar-los i reclamar la factura que no tenir un tractament penal. Però respecte al simpa també hi ha una altra cosa que he estat llegint, que ha sigut notícia i que m'agradaria comentar, i és, escolta'm, el propietari d'un restaurant podria deduir la factura del dinar que no s'ha pogut cobrar en el cambrer que va servir aquella taula per no ser prou curós, per no donar-se en compte que l'estaven enganyant, per no vigilar o estar distret en el moment que van marxar, podria repercutir-li aquesta factura? L'estatut dels treballadors és molt clar i això no pot passar. Per tant, és l'empresa, és el restaurant, qui haurà d'assumir el cost i també la reclamació d'aquesta acció.
1: Sí, perquè a vegades els treballadors no estan en condicions, per el volum de feina que hi pugui haver, d'estar pendents. A més, moltes vegades el que fa el simpa ja fa el llest aprofitant-se de que potser és un restaurant que està molt ple de gent, que és fàcil escapolir-se, com deia en Puyal, de l'escomesa, i és clar, llavors que a sobre el treballador doncs tingui aquesta pena, doncs també és una mica injust.
2: Això és bo saber-ho.
1: I acabarem amb un altre clàssic, els aeroports. Sobretot quan anem amb el cotxe i volem deixar-lo aparcadet, o bé a l'aeroport en el pàrquing d'Aena, o en alguns d'aquests que te l'agafen i te l'aparquen i et venen a buscar el cotxe i llavors te'l tornen. Què ens pots explicar? Perquè em sembla que això és una cosa que has viscut bastant en primera persona.
2: Doncs sí, en primeríssima persona. A mi m'ha passat aquest estiu. Jo torno de vacances, jo aquesta vegada havia contractat els serveis d'una empresa que et ve a recollir el cotxe i després te'l porta, tot i que l'any passat va haver-hi moltes notícies respecte a la qualitat d'aquest servei, ja vaig procurar contractar una empresa solvent que ja havia fet servir altres vegades i que sé que realment tenia els seus llocs adequats per aparcar i un servei i tal. Doncs bé, quan arribo al Prat i truco per dir ja estic aquí, me diuen, no, el teu cotxe té un rebentón.
1: Té un problema.
2: Té un problema, la roda està desinflada. hauries de venir cap a la campa i ens ho mirem. Em van venir a buscar, em van portar a la campa i vaig veure què passa i em van dir no, que clar, dic, qui paga la festa? I em van dir, bé, primer intentarem inflar-lo i si no mirarem, perquè clar, si és un clau potser el clau ja el portaves i si no mirarem.
1: Bueno, mirem, anem a mirar.
2: Sí, evidentment no ens precipitem. Vam anar a mirar el cotxe i em diuen, no, mira, l'aire no l'aguanta, l'hem intentat inflar i no l'aguanta. I no és un clau, dic, no és un clau, dic, mira, aquí hi ha un boquete, perdona l'expressió,
1: aquí hi ha un forat gros,
2: Val? I és que algú ha intentat fer ral·li amb el meu cotxe i s'ha menjat doncs una vorera o ha fet
1: una pedra
2: cosa,
1: o ha fet alguna cosa que no tocava, no?
2: Perquè jo aquest cotxe, encara que el poguéssiu inflar, a la cantonada ja no tinc vent a la roda, per tant dic, això no és culpa meva. Van dir que sí, que era obvi el fet. Eren les 12 de la nit allà a la zona franca de Barcelona, jo amb la meva família, em van portar en furgoneta a casa aquelles hores i han assumit el cost de la reparació, és a dir, del canvi, de fet, dels dos pneumàtics, perquè els cotxes també,
1: sí,
2: per seguretat
1: no
2: poden anar...
1: No pots canviar un pneumàtic i l'altre no, has de canviar com a mínim els dos de davant i llavors els nous passar-los a darrere, em sembla que fan, i els de darrere a davant.
2: Per què ho explico això? Perquè m'ha passat a mi, doncs mira, sí, és una anècdota, fa gràcia, però ho explico també per lo que he repetit tant avui, és cal anar cas per cas. No hauria sigut el mateix si hi ha un forat, que si hi hagués un tema d'un clau que potser hauríem de discutir si el clau ja hi era o no, si eren verdes o eren madures. Per tant, caldrà anar cas per cas, però evidentment aquestes empreses, com totes les empreses professionals que presten un servei, tindran una assegurança sobre la qual després has de reclamar doncs un correcte servei.
1: Sí. Però bé, també és cert que hi ha empreses d'aquestes que fan els aparcaments, aquesta era solvent i ha respost, però n'hi ha d'altres que s'han donat casos de que han utilitzat el cotxe. Sí. Fora de... Durant el client estava de viatge, doncs s'ha fet servir el cotxe, ha tingut algun accident o fins i tot s'ha fet servir i s'ha multat el cotxe, que llavors dius, home, aquí hi ha una màfia aquí que trafica amb els cotxes mentre estan aparcats, no? Per tant, i a més força destralers i barroers, perquè al final se'ls acaba pillant. Molt bé, Jordi, doncs bé, aquests han estat els primers temes de la temporada, aquesta 19a. Res, ja ens anirem veient de tant en tant, comentant aquests temes de jurisprudència que, bé, doncs poden servir a la nostra audiència en alguna ocasió.
2: A la vostra disposició, ja ho saps.
1: Doncs bé, ja sabeu que Jordi Masnou és el nostre advocat, l'advocat que tenim aquí en l'Amics i Residents, i que si voleu fer servir, o teniu malauradament que fer servir els seus serveis per alguna qüestió professional, perquè normalment no sol ser per coses del tot bones, a vegades sí, a vegades no.
2: Aquest malauradament.
1: Malauradament o benauradament. Bueno, doncs podeu trobar els seus serveis a Finques Valls i podeu doncs concertar cita i us atendrà de la mateixa manera que ens atén aquí en l'Amics i Residents. Jordi, ben tornat.
2: Moltes gràcies.
1: I som-hi.
2: Fins sempre.

0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
1: Les recomanades de la Marta Rubió.
2: Bon dia i bon dissabte. Tornem una setmana més amb la secció Les Recomanades i ho fem amb una secció bastant carregada d'activitats. Es nota que tots ens anem tornant a la rutina, que tot va tornant a la normalitat després de les vacances d'estiu, i també ho fa el calendari d'activitats arbusienques perquè aquest cap de setmana està bastant carregat. Doncs bé, comencem i ho fem amb les activitats d'avui dissabte 19 de setembre, i és que a partir de les 3 de la tarda i fins a les 9 del vespre al Poliesportiu de Can Delfí podreu anar a veure el 16è Open de tenis taula a Vila d'Arbúcies en categoria absoluta i que organitzen des del Club Tenis Taula d'Arbúcies. De les 9 del vespre a la mitjanit, a l'esplanada del Sagrat Cor, hi haurà una activitat d'observació de la Lluna i de Saturn que organitza la secció astronòmica de l'Associació Fotogràfica d'Arbúcies. Es tracta d'una activitat gratuïta però que cal inscripció prèvia a la Gavella. Demà diumenge 20 de setembre, a partir de les 7 del matí, a Joanet hi haurà la marxa solidària per l'Oncotrail. Hi haurà 3 recorreguts de 5, 10 i 15 quilòmetres. Les inscripcions es podran fer a partir de les 7 i la sortida serà a les 8 del matí. El preu per participar és de 10 euros. Hi haurà esmorzar per a tots els participants a l'arribada i els beneficis que es recaptin aniran destinats a un collir d'arbúcies i al projecte Espai Gota a Gota del Cap d'Arbúcies i Sant Hilari. I finalment, demà diumenge, a la tarda, a les 7 de la tarda, a les Naus Aiats, hi haurà la gala dels tres tenors, que comptarà amb Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cosías, amb Josep Font al piano. El preu de l'entrada és de 10 euros i les entrades estan a la... es poden comprar a la Gavella o bé doncs, les podeu comprar a la Gavella fins demà al matí, si no demà a la tarda a taquilla, a les naus Aiats. I finalment, el divendres 25 de setembre, a les 7 de la tarda, al Museu Onològic del Montseny, hi haurà el tast de vins sicilians, els vins de l'antic comtat de Mòdica, a càrrec de Pierluigi Cosenza. I bé, es tracta que a partir d'una presentació inicial farem un viatge vinícola, un tast de 5 vins, els antics dominis dels Vescomtes de Cabrera, al sud de l'illa de Sicília. El preu de l'activitat és de 20 euros i per als socis dels Amics del Castell de Montsoriu el preu serà de 15 euros. Les places són limitades i cal fer la inscripció a memgarecepció@ajtarbusies.cat o bé anant a la Gavella o trucant-hi al telèfon 972 86 0908. I bé, això és tot per aquesta setmana i ens retrobem la setmana que ve amb més activitats. Que vagi bé!

0: El bàsquet amb Anna Teixeira.
1: Aquests dies també hem començat a disputar els primers partits amistosos de pretemporada, que ens serveixen per començar a agafar ritme i veure com evolucionen els equips abans de l'inici de les competicions. Un dels equips que ha tingut una primera presa de contacte és el nostre cadet femení, que va participar en un torneig a Girona organitzat pel SESET. Per elles, era una bona oportunitat per començar a competir, ja que aquesta temporada estrenen categoria i afronten el seu primer any com a cadet. Les sensacions van ser molt bones. El cos tècnic ens va traslladar un missatge molt positiu sobre el que vam veure a la pista, tant pel que fa al joc com sobretot l'actitud i les ganes de les jugadores. És un equip que encara té molta feina per davant i que s'haurà d'anar adaptant a aquesta nova categoria, però aquest primer contacte ens deixa molt bones sensacions. I aquesta setmana les tornarem a tenir en acció, aquesta vegada a casa. Dijous, a les 7 de la tarda, el cadet femení jugarà un partit amistós al nostre pavelló. Així que animem a totes aquelles persones que els agradi el bàsquet, famílies, jugadors i jugadores del club, a venir a veure-les i animar-les. Tenim ganes de tornar a veure ambient de bàsquet a les grades. També ha disputat un amistós el nostre júnior, en aquest cas contra Lloret, un partit que va acabar amb victòria del CBA i amb una diferència àmplia en el marcador. Més enllà del resultat, aquests partits serveixen sobretot per agafar ritme, treballar conceptes i arribar tan preparats com sigui possible a l'inici de la competició. El CBA continua. Ens veiem a la pista i a la grada.
0: El futbol amb Oriol Garriga.
2: Hola a tots. Anem amb una mica de resum del futbol arbociencc. El primer equip ha jugat dos partits amistosos aquesta setmana passada. El dimecres va golejar 8-1 al Sant Antoni, equip recient ascendit de quarta catalana a tercera catalana. I el dissabte va també golejar les franqueses, equip de tercera catalana, per 4-1. Els dos partits, com diuen, els resultats còmodes, i va permetre fer molts canvis d'una part a l'altra, seguir incorporant a la gent i preparant-se pel que ve. Respecte al futbol base, ens centrarem en els alevins aquesta setmana, amb victòries del sub-12 i del sub-11, i amb l'empat del sub-11 B, de l'alevi de Consell, seguint preparant la temporada, la pretemporada. Llavors, no podríem oblidar-nos de la remuntada de 0-3 a 4-3 de l'infantil, també que cal destacar-ho. I respecte a la setmana que ve, comentar que ja comença la lliga del primer equip, diumenge, a 1:15, a la Bisbal, contra el bisbalenc, i destacar també que comença una altra lliga, la del Benjamí sub-10 d'en Joan Vall-Llosera, que aquest any competirà a Preferent, i també comença la lliga la setmana que ve. Molta sort a tots. Som-hi!
0: El butlletí. Les notícies recomanades, el bàsquet i el futbol a Ràdio Arbúcies.
3: Amics i residents, us donem la veu.
4: Esperem que el poble s'animi i que no busqui problemes, que prengui paciència un dia, perquè
5: que al final és una que té molta feina darrere, que està fet amb ganes perquè la gent ho disfruti.
6: Fem la invitació a tots els arbociencs, perquè doncs, el diumenge al dematí sortint, esperem que ens faci bon temps.
7: Jordi, tu mateix, quan vulguis
8: Jordi.
7: Tornar ja ho saps.
8: Ja, moltíssimes gràcies com sempre, Jordi, vull dir, evidentment també és una plataforma molt important de cara als arbociencs, que també coneguin el que és el museu també.
7: Molt bé, moltes gràcies, Jordi.
9: premis no estàs a mercè del jurat, que tindrà els seus criteris, que més enllà de la qualitat literària doncs n'interfereixen altres segur, perquè sempre també he estat a l'altra banda com a jurat de premis i al final és inevitable, no?
6: Sí, que hi hagi... a vegades costa.
0: Ara i aquí, escolteu Amics i Residents a la sintonia de Ràdio Arbúcies.
3: Us donem la veu.

0: Bona tarda, són les 8. José Luis Rodríguez Zapatero aclareix al jutge que l'investiga per contraban i frau fiscal que les joies que la policia va trobar al seu despatx són un regal que li va fer el rei saudita l'any 2007, quan era president. I demana al jutge que sol·liciti a l'Aràbia Saudita els documents que ho acrediten. Polèmica al Congrés per un esprai de gas pebre que ha ensenyat una diputada del PP. La presidenta de la cambra l'ha expulsat del ple perquè es considera una arma. Tot i que la diputada ha defensat que el pot estava buit, han hagut de desallotjar diversos espais del Congrés després que un treballador del partit manipulés l'esprai en un lavabo. Salvador Illa assumeix l'error del govern que ha invalidat els resultats catalans de les proves PISA i fa una crida a replantejar el sistema educatiu. El president assegura que ja s'ha actuat amb el cessament de la secretària general i l'obertura de 3 expedients disciplinaris, però l'oposició no en té prou i reclama al cap de la consellera Niubó. El president de l'Iran afirma que no es rendiran davant dels Estats Units, però que estan preparats per negociar el final de la guerra. A l'Assemblea de l'ONU, Massoud Pezeshkian acusa Washington de terrorisme i de tenir una doble vara de mesura. En el seu torn, el líder argentí Javier Milei qualifica les Nacions Unides d'organització inútil. I mobilització del sindicat de llogateres a Barcelona contra els desnonaments. Centenars de persones es manifesten davant de la delegació del govern espanyol per demanar-li que aprovi immediatament el decret antidesnonaments. Un estudi de la Universitat de Chicago calcula que el Niño podria provocar 451.000 morts per altes temperatures concentrades sobretot a l'hemisferi sud. Nigèria encapçala la llista dels països on hi podria haver més defuncions, seguida d'Indonèsia i el Sudan. L'actor Oriol Pla guanya el Premi Nacional de Teatre que concedeix al Ministeri de Cultura per la seva interpretació a Gola. El muntatge, que converteix el pecat capital en una metàfora del món contemporani, destaca per la manera com introdueix el clown en l'àmbit teatral.
1: Esports. El Barça femení debuta d'aquí a menys d'una hora 58 minuts a les 9 del vespre a la Champions femenina de futbol rebent el París al Johan Cruyff. Irene Paredes torna a la llista de convocades per començar el partit a la banqueta. Pel que fa al bàsquet, l'Espart Girona i el Cadí la Seu s'enfronten a 8:45 d'aquí a 27 minuts a la final femenina de la Lliga Catalana, un partit que jugarà a Reus, mentre que el Barça de bàsquet, per la seva banda, prepara el debut demà a l'Eurolliga davant l'Efes Turk. La Le Pivot e Woman és baixa per una lesió a l'espatlla esquerra.
0: I el temps es mantindrà al cel serè en les properes hores. Dijous tornarem a tenir un dia amb ambient estiuenc. El matí serà fresc, amb les comarques interiors i també el Pirineu. I al migdia càlid, amb màximes entre els 28 i 33 graus. Hi haurà alguna boirina matinal als dos extrems del litoral en un dia, com dèiem, assolellat, amb algunes bandes, això sí, de núvols prims.
2: Trescat Info.
0: 8 i 3 minuts. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
2: Trescat Info. Trescat Info.
0: L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero aclareix davant del jutge l'origen de les joies milionàries que la policia va trobar al seu despatx. Zapatero assegura que són un regal que li va fer el rei de l'Aràbia Saudita.
3: FM. Tenim a Arbúcies una temperatura de 22 graus i una humitat del 59%.
4: No us equivoqueu pas, no. Esteu a la sintonia de Ràdio Arbúcies i esteu escoltant el programa Amics i Residents. 18a temporada.

0: El proper 25 de setembre, dins dels actes de l'Aplec de la Capella, es presenta l'obra de teatre Mortal, una comèdia escrita per Jordi Farragut i amb la direcció de la Marta Fàbregas. Un producte cultural de quilòmetre zero amb les interpretacions de Jaume Fàbregas i Jordi Farragut, un artefacte teatral en forma de comèdia amb l'objectiu d'arrencar els riures del públic d'Arbúcies. I a tal efecte, per parlar de l'obra, ens acompanyen aquí en el nostre locutori, ben puntuals, Jordi Farragut, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I Jaume Fàbregas.
2: Aquí, bon dia.
0: Aquí els hi agraïm la presència i posarem uns aplaudiments ben macos, a veure si encerto el botonet. Aviam. Em sembla que no els he encertat pas gaire. No, m'ha sortit uns riures. No, hi ha uns aplaudiments. Res, igual, em faré ara un lío aquí. Cap problema. Doncs anem per feina, anem a començar. És que aquestes coses tan modernes encara no m'hi he acabat d'adaptar. Doncs bé, anem a parlar de l'obra. Doncs presentar obra per l'Aplec de la Capella s'ha convertit com una tradició. Ja, abans ja ho era, va haver-hi un lapsus, abans de fora micro ho parlàvem una mica amb en Jordi, i especialment per vosaltres com un repte, no?, tenir preparat, o una tensió, no?, una obligació, tenir preparada una obra.
1: Bueno, sempre, jo des de quan era petit, per la Plec de la Capella hi havia obra de teatre. La gran obra de teatre quan estàvem en el centre era, es preparava per la Plec de la Capella, i aquesta tradició que durant molts anys va estar vigent, doncs durant uns quants anys es va perdre, però me'n recordava molt i he treballat molt per tornar-la a recuperar, i ja ara ja portem una colla d'anys que hem tornat a recuperar i dir per la Plec de la Capella hi ha d'haver teatre. I com que tenim la sort que nosaltres o tenim obra o tenim algun grup dels que dirigim que té obra, doncs d'una manera o una altra hem d'assegurar que cada any per la Plec hi haurà teatre. Arbúcies, tothom sap, la Plec de la Capella hi ha sardanes, hi ha la visita a la Verge i hi ha teatre.
0: Bueno, i també hi ha la rifa dels ous i el botifar.
1: Exactament, eh? Exactament.
0: Sí, però... sí, el diumenge i el dissabte es fan unes rifes.
2: D'ous.
1: D'ous, sí. Sí,
2: d'ous de gallina.
0: Ous de gallina, sí. Ous de gallina, tal qual. Sí, sí. Els de l'Arbúcies fem coses aquestes estranyes.
2: Sí, sí, sí.
0: Sant Hilari no sé si fan rifes d'aquestes així.
1: No toquen els ous?
2: A mi no m'han rifat mai els ous.
0: O sigui, hi havia força requesta aquí.
1: Sí, és molt important, i si estàs de sort toquen els ous.
0: Sí, ja, exacte. Sí.
2: Molt bé, molt bé. Sí,
0: bé, doncs el binomi Farragut-Fàbregas funciona. Com fa que treballeu junts? No? Com us vau conèixer? Bueno, així és que es pot explicar.
1: De tota la vida.
2: Bueno, ens vam conèixer fa molts anys, però allà on vam començar nosaltres va ser un dia que jo li vaig amb ell i amb si volia venir a ajudar-me a mi a fer una cosa per l'embruix, i vam estar tots dos junts, i com que havíem d'anar esperant que vinguessin els grups, no? Ell va dir, diu, hòstia, m'agradaria fer una obra amb tu. Dic, jo també. Doncs escriure-la.
0: És allò que tires a l'aire, veiem,
2: sí,
0: com reacciona.
2: Sí, sí, sí, sí. Sí. I recordo com la primera que em va portar, que era terapèutic, em va portar les primeres 15 pàgines i em va dir, ja sé que és una merda, diu, però mira tu, jo no vaig veure una merda, jo vaig veure que tenia potència, vull dir que podíem fer molt d'aquella obra, la gent riuria i això. I ja vam començar, però de fet el que vam... on vam començar va ser en el Covid.
1: Com sí.
0: Esclar, estava amb el Covid, però si no es podia fer res.
1: Precisament. Sí.
2: Per això.
1: Precisament, doncs, esclar, nosaltres teníem obres en els nostres grups i es van prohibir fer coses col·lectives, i només podíem fer coses amb grups molt reduïts, grups bombolla, que se'n deia llavors.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I vam decidir nosaltres constituir-nos en un grup bombolla perquè no podíem estar sense fer teatre. No podíem estar, i vam dir, doncs va... i ens vam posar a assajar ell i jo com a grup bombolla. I recordo que el mes de juny es va obrir per primera vegada, tornar a obrir els teatres amb mascareta per primera vegada, amb distàncies de seguretat i tot,
0: sí,
1: això,
0: rentat de mans, sí, i el sabó, sí, aquell, l'hidrogel aquell.
1: Exactament. Doncs, i el 7 de juny ja estrenàvem terapèutic.
2: Sí.
1: Vull dir que vam ser, crec que els primers que vam tornar a fer teatre després de...
2: Els primers de Catalunya vam ser.
1: Després de la pandèmia, nosaltres van obrir i nosaltres doncs, ens posem a fer teatre.
0: Vosaltres i Remei de Cala Fresca. Per el Remei de Cala Fresca també es veu que durant la pandèmia es van preparar un estudi, van començar a preparar cançons i mira...
1: Molt bé.
0: Una cosa així.
2: Sí, més o menys.
0: Fantàstic. Doncs, però és clar, això ha anat tenint continuïtat, vull dir, sí. Vol dir que hi ha hagut un feeling i bueno, també suposo el mundillo del teatre d'aquí amb el de Sant Hilari, doncs s'ha anat barrejant, s'ha anat intercalant i això fa crear una sinergia molt, molt interessant, sí. No?
1: Sí, sí, de fet ja abans, ja portàvem uns anys que estaven col·laborant a fer coses junts entre els de grups d'Arbús i el grup de Sant Hilari, havien fet el testimoni que havien fet junts, havien fet les línies obertes que també havien fet junts entre un grup i l'altre.
2: I vas començar tu amb l'obra Tots eren fills meus.
1: Sí, exacte. Vull dir, vam anar fent cosetes junts entre els dos grups perquè va molt bé doncs, la col·laboració, doncs, perquè a vegades el paper se diu que vingui un personatge d'aquestes característiques i doncs, ostres, nosaltres no en tenim cap i el Sant Hilari sí, i doncs d'aquesta manera doncs, es troba en millors sortides i tot. I llavors, com que a més doncs ell fa de director en el grup de Viladrau i jo faig de director en el grup de Massanet de la Selva, doncs a més hem aconseguit col·laborar amb gent de Viladrau i amb gent de Massanet i ara gairebé doncs, estem fent moltes coses conjuntes entre tots els grups.
2: És una multinacional.
0: Ja està bé, els grups de teatre, clar, tu Jordi has fet també direccions i has portat obres a fora,
1: sí.
0: d'Arbúcies, principalment a Massanet, no? Que ja hi tens molta relació de fa molts anys.
1: Sí, sí, sí, sí. Mira, aquest any fa... El proper cap de setmana celebrem els 10 anys que estic a Massanet de director de teatre, doncs, i allà també hem fet un grup molt maco, que hem fet moltes coses, en Jaume hi ha col·laborat també moltíssim, i bueno, doncs també fem coses conjuntes entre... Bueno, no parem, no, l'important és que no parem de teatre amunt i avall.
2: Això és el que diuen els metges, no pareu.
0: Perquè no si pares malament.
2: Malament, sí, molt malament.
0: I tu, Jaume, no t'has animat mai a escriure? Has fet alguna coseta?
2: Bueno, no, jo a teatre no he escrit mai, eh? Jo estic molt content perquè estic amb ell escriu les obres.

0: Tinc mateix que acabem de fer ara el bolo 113 aquesta,
1: 113
0: el 114 el fem ara aquesta setmana.
1: Quant temps fa que feu aquesta obra?
0: Vam estar pel Covid.
1: El Covid.
2: 5 anys.
0: Sí. Doncs això, doncs portem 114 bolos, per exemple, de terapèutic, i podem dir tranquil·lament, sense que tots 114 han sigut diferents, eh? Si algú ens ha vingut a veure un altre dia, això ho havíeu fet, això no ho havíeu fet. No, és que cada dia és...
2: I del primer a l'últim tampoc és impossible...
0: No, veuen una altra obra ja.
2: Si es demanen l'obra...
0: Si el text.
1: Ja feu com en Paco Morán i en Joan Pere, que al final, com feien l'estranya parella, ja feien, fotien botifarres per tot arreu, no?
2: Sí.
1: Fotien bé, canvis.
0: Bé, no sé si... Una estranya parella sí que ho som. Però, jo... intento senyir-me més al guió.
2: O que és teu.
1: Sí, esclar.
0: I si alguna vegada hi veig coses, doncs a vegades li comento, jo hi podria posar això, i podria posar allò. I en canvi ell és més d'inspirar-se en el moment, ell amb el públic es creix, i en el públic li surten coses que moltes vegades em costa aguantar-me el riure, i a mi mateix, vull dir que haig de fer esforços grans. Perquè ell
1: per mantenir la compostura.
0: Exactament.
1: Per tant, aquí es desmenteix aquella brama que hi ha. És que els actors, que són uns divos, es barallen amb els guionistes perquè només volen canviar coses del guió, no?
2: No.
0: Mira,
1: aquí no passa això, ja.
0: Mira, podem... I una cosa que has comentat d'aquest èxit, d'aquesta parella estranya, és que jo penso que no ens hem discutit mai. Que penso que portem tots aquests anys d'això, i amb aquest home és impossible discutir-se.
2: No barallar-se ni discutir.
0: No. Sempre està de bon humor.
2: Jo el que diu ell, lícament, ja està.
0: Sí,
2: llavors faig el que vull, però...
0: sempre està de bon humor, ens ho passem molt bé a l'escenari, però ens ho passem molt bé fora a l'escenari. Mil anècdotes cada cap de setmana que fem dos o tres bolos, i ens en passa cada una, perquè déu-n'hi-do com som ell i jo, de despistats, de molts defectes que tenim, i ens en passen moltes aventures, però ens ho passem molt bé.
2: I tant.
1: Si no ho faríeu, no? Escolta,
0: exacte.
1: És que hi ha obres que les has escrit tu, també se n'han adaptat, heu anat adaptant obres. No sé si vas començar per aquí, no? Abans de posar-te a escriure, vas fixar amb com funcionaven els altres llibrets, i amb l'adaptació, doncs, et vas dir, vas arribar a un punt que vas dir, ja ho provaré jo, de fer-ho tot.
0: Sí, per exemple, estava a Massanet i havia de fer una obra per 15 persones, i llavors el guió que m'agradava era per 12, i llavors m'havia d'inventar 3 personatges o 4, i per tant adaptar-la perquè pogués sortir tothom,
1: perquè allò encaixés.
0: Això va ser un inici. Llavors també vam començar, doncs, que ell se'n va al cine, veu una pel·lícula, surt i em truca i diu, he vist aquesta pel·lícula, això és una obra de teatre, l'hem de fer. I llavors, doncs, jo em miro
1: ja,
0: de trobar...
1: Ja et dona la idea, no?
0: Em miro de veure aquella pel·lícula i em miro de passar-la al teatre, i això, així vam començar al principi. Però llavors, doncs, m'he anat divertint en aquesta faceta, i ara últimament, doncs, hi ha les obres que fem ell i jo, i algunes més, per exemple, la que ell ara han estrenat aquest cap de setmana a Viladrau, doncs són obres fetes ja íntegrament per mi i escrites, i...
2: Bueno. Sí, bueno, aquest cap de setmana o aquest últim mes hi havia 5 obres teves que voltaven. 5 obres.
1: Ah, o sigui, això són royalties, eh? Deuen pagar drets d'autor, no?
0: Sí. Amb això sí que...
2: Molt. Molts calés fa...
3: Estava mort. 25 punyalades a l'esquena.
2: Senyor.
3: Aquí està claríssim. Va ser un suïcidi.
4: Senyor. Què passa? Té la corbata dintre el cafè.
3: I un cop hagués sortit el cervell, li descargolaria.
4: Mare de Déu, senyor.
2: Hombre. Ja ho tinc.
4: El què?
2: La carpeta aquesta que diu persones que desitgen matar-me. I si tots dos som sospitosos, com ho farem, ara? Collons.
4: Ah. Escalfament, amic meu.
3: Encara no va prou calent.
1: Però és que això vol dir que altres grups d'amateurs o... doncs fan servir aquestes
0: sí,
1: obres.
0: Sí. Hi ha gent que... Bueno, des de les que ja faig expressament, que per exemple pels grups que ell dirigeix em diu, necessitaria una obra per tres persones o quatre

0: personatges, no tens cap idea, i llavors dic, deixa'm un temps que penso que sí, que me'n sortiré i te n'escriuré una.
1: I no tarda gaire, eh? La veritat és que no tarda gaire, eh? Té un cervell aquest home que...
0: Bueno, llavors surten com surten, però...
1: No, bueno, sortia diferent, però... De fet, ell i jo, totes les que hem fet, totes les ha fet ell. Totes.
0: Sí.
1: Totes.
0: Sí.
1: Totes. El que passa que, esclar, ja em suposo que ell, com la fa, ja pensa amb els papers nostres, amb el tarannà de cadascú.
0: Sí, en certa manera és això, és important el anar l'escrivint, saber per qui l'escrius, no? Almenys, llavors, què passa? Que llavors un altre grup te la demana per fer-la i llavors la deixes o el que sigui, però això ja és diferent. Però en principi jo quan les escric ja penso aquest ho farà aquest i aquest ho farà aquesta.
2: Però és clar, penseu amb els recursos actorals que teniu, no?
0: Exactament.
2: Amb vosaltres dos, que sí, els fareu, però, i els companys que pugueu tenir, sí, que puguin participar,
0: això mateix,
2: no? Perquè fer-la més o menys coral, no? Perquè en aquesta de Mortal no només sou vosaltres dos o hi ha més actors?
0: No.
2: Es pot dir això? Es pot dir?
0: Sí, es pot dir.
1: Som nosaltres dos sols.
0: Som nosaltres dos. Encara sobra algun.
1: Sí. N'hi ha un que no surt. No. Sí.
2: Algun que està en el bagul, potser.
1: Sí, en parlem, eh? Parlem de baguls i parlem de la mort i parlem dels enterros i parlem de moltíssimes coses relacionades amb els morts, perquè... Jo em fa molta il·lusió fer aquesta obra perquè fa molt temps que t'ho dic, que va escriure una obra d'un tanatori, d'una funerària, perquè jo la mort m'agrada. Bueno, m'agrada.
2: Ara és l'altra pregunta que anava a fer, a parlar d'on ha sortit la idea. Bé, perfecte, eh? Vas parlar amb d'ous, això em va... Sí.
1: No, vull dir que jo hi trobo una cosa que té molt potencial, no? Parlar de morts. Hi ha gent, mira, a Sant Hilari, com la vam estrenar, vaig trobar un senyor, jo no sé qui era, no ho havia vist mai, i m'agafa del braç i diu, jo no he vingut a veure-vos perquè tinc massa respecte a la mort. Jo li vaig dir, bueno, doncs morirà igual vostè. I em va dir, sí, això ja ho sé, però és que jo em fa molta por la mort, això. I vaig dir, doncs vingui i veurà que
2: no és tan greu,
1: que ens en podem riure de la mort, home, no. Però m'ho va dir amb sentiment.
0: Bé, sí. De fet, tampoc no hi ha res en profunditat, no, com perquè ningú es pugui ofendre d'una manera ni d'una altra. No. És una trava senzilla, blanca, perquè la gent es pugui anar seguint. El fet de que el fet passa en una funerària, però podria passar en qualsevol altre lloc, tampoc és imprescindible. Sí que hi ha quatre o cinc coses que parts de la funerària aprofitant que el pisorga passa per Valladolid. Però no és absolutament basada en el tema mortuori, no sé què.
2: Sí, amb el tema filosòfic del fet de traspassar, no?
1: No.
2: És com el que fan, ara ha estat restrenant temps en Quim Masferrer, que allò sí que és una cosa més de reflexionar. Si ens hem de morir al cap de 90 minuts, doncs què faries, no? Com ho viuries, no?
1: Sí.
0: No és tan profunda. Les obres que escric jo no són tan profundes.
1: Va per sobre. Més aviat ens fixem en els que queden, no?
0: Sí, exacte.
1: És que parlar dels morts...
2: Això que normalment es sol dir, si em traspasso, merda pels vius, no?
0: Sí, exacte. Bé, i en certa manera, doncs, és... Això també és una mica de cant a la vida, no? De voler dir... Sempre hi ha motius per viure. És un moment, és un moment que... Una frase que es diu en l'obra, doncs sempre hi ha molts motius per viure, no?
2: I perquè la gent sàpiga una mica de què va... Podem explicar una mica el que hi passa, una mica així per sobre, sense desvetllar masses detalls?
0: Sí, mira... l'obra passa en una funerària, això ja ho hem dit, i en aquesta funerària hi arriba un personatge que hi ha dues preguntes clares. Que què ha vingut a fer i qui és? I aquestes dues preguntes, s'està una estona intentant desvetllar aquest home, què hi fa i què hi deixa de fer en aquí. I a partir d'aquí, quan més o menys es queda clar qui és aquesta persona que ha vingut, llavors comences a veure les costures de l'altra persona que hi era allà. I doncs és una mica això, és una trama en la que un que està perseguit i entra allà i al final no saps qui un es persegueix i l'altre està perseguit, si un té més coses per amagar, si les té més els altres, una mica és això.
1: Hòstia, que ho explica bé. Cansat.
2: Però vaja, al final el tema funerari és una mica accessori per sí. Una típica comèdia de lius, d'enredos, no?
0: Sí, és una...
1: No, el que és important, la paraula important és mortal.
2: Sí?
1: Sí, l'obra mortal.
0: Sí, mortal. Doncs el seu títol, en certa manera, sí. Quan acabes dius, ah, esclar que es diu mortal.
1: Sí, perquè a vegades fem obres que no saps de què...
2: Que el títol...
1: El títol no sé per què l'has posat.
2: Sí, perquè no té res a veure.
1: Però aquesta abans tenia un altre títol, també.
0: Ah, sí? Això passa, eh? Sí. Això passa, sí. Que a vegades el presento amb un títol i cap de... Estem assajant... Canviem el títol, posem aquest altre. Sí. I aquest havia començat, i això pot ser un cert spoiler, però havia començat dient-se Immortal. I al final s'ha titulat Mortal.
1: Mortal.
2: Ja heu tret el lini i heu deixat una cosa més terrenal.
0: Sí,
1: més curta.
2: Per tant, clar, aquí ni l'angoixa ni la mort són els arguments bàsics per... Però no, tot i que no. Serveixen per vestir l'humor,
0: sí,
2: aquest un cert humor negre.
0: Sí, exactament.
2: Sí?
0: Per nosaltres és molt important riure's, sobretot riure's de nosaltres mateixos. I això és el que fa gràcia a la gent. La gent... ve a passar-ho bé, a entretenir-se. La majoria, alguns, volen grans reflexions i tot això, però no els trobaran a la nostra obra. El nostre és un entreteniment i aquest entreteniment, més que posar-se... Hi ha gent doncs, que es posa amb certa gent, es posa amb aquesta... Vosaltres, més que posar-nos... Nosaltres sempre tenim l'acostum de riure's un de l'altre. Sí. Això ho solem fer sempre.
1: No intentem cap missatge, eh? No intentem donar cap missatge, perquè si no malament rai, eh?
0: No ens atrevim a tant.
1: No.
2: Però potser algun dia sí que podria fer una cosa més sèria, potser, no? No sí. us heu plantejat, sí, suposo, alguna
0: vegada. Sí, sí. Home,
1: ho n'hem fet, eh?
0: Jo... Ell que tu has comentat que vam començar amb Tots eren fills meus, d'Arthur Miller, un drama espectacular, vull dir, és boníssima l'obra com un argument i era totalment seriosa i això.
1: Sí, un drama.
0: Sí. I està bé, eh? I jo i tant amb els grups que tenim fem coses diferents i fem, perquè a vegades has de fer una mica de tot. Però aquesta fórmula que tenim ens permet anar a tot poble per poble, festa majors, perquè la gent el que vol et demana riure. El primer que et truca quan et demana que hi vagis a buscar, però fa riure. I jo m'agradaria que diguessin, quan ha acabat l'obra, per exemple, si li ha agradat la interpretació, si li ha agradat la trama, si això, i la gent ho redefineix. He rigut molt, o he rigut poc, o he rigut més, o he rigut menys. I amb això és com ho defineixen. Però bé, és així. I el riure et permet anar... La gent té moltes ganes de riure. I la gent, a vegades, home, inclús ens dona gràcies.
1: I tant.
2: Si volen un divertimento pur i dur
1: i
2: les coses serioses ja les veiem cada dia, no fa falta insistir-hi més, no? Qui vol anar a veure una obra sèrie ja se'n va a veure una altra cosa fora, no?
1: Sí, però també és molt gratificant que puguis fer riure la gent i que et vingui i et diguin, com ens hem trobat alguna vegada, doncs amb casos que ens hem fotut a plorar tots.
0: Sí, explica.
1: Nosaltres vam anar, érem a...
0: Martorell.
1: A Martorell, i vam fer l'obra, i la gent molt bé, uns aplaudiments, no? I sortint, la gent venia i feia fotos amb nosaltres, això, i...
2: Feia com el tricicle, no?, que es posaven a fora i saludaven a la gent, no?, que en sortia,
0: no,
2: potser.
0: No. Molta gent ve, al final, ens ve a felicitar, té ganes de parlar amb nosaltres, i a nosaltres això ens agrada, perquè
2: és
0: l'actor de teatre és quan es creix més.
2: No, home, és que veus el feedback, no? Dius, home, he fet una activitat que és de cara a la gent, i, home, agrada que diguin, ostres, que realment la meva feina ha arribat, que ha servit per alguna cosa.
0: Exacte.
1: Sí, doncs allà hi va quedar una senyora, allà amb un raconet, va quedar una senyora, i com van anar marxant tothom, vam veure que venia aquella senyora i em diu... vinc a donar-vos les gràcies. Jo dic, home, no, les gràcies, no. Gràcies. De venir-nos a veure, per l'amor de Déu. Diu, no. Miri, a mi se'm va morir una filla amb el Covid amb 23 anys i des d'aleshores no havia rigut mai més. I avui m'heu fet riure tant que us vull donar les gràcies i no sabeu pas lo contenta que estic que jo ja no hi comptava, jo no comptava mai més de riure, i vosaltres heu fet que em rigués.
0: I vam acabar plorant tots.
2: Home, esclar, és que sí, això sí, també és fort, no? O sigui, has sí, aconseguit que aquella persona que estava amargada doncs hagi sortit d'aquest cercle viciós i l'heu fet riure almenys una estona, no?
1: Sí, i diversos no sé com és,
0: digue, psiquiatres o...
2: psiquiatres
1: ens han dit el que heu fet vosaltres és una medicina que nosaltres no tenim pebrots de fer-la, però és una gran medicina. Fer riure la gent és una gran medicina. Diversos ens ho han dit, eh? Sí, sí.
2: Psicòlegs no n'hi van, es veu, només van psiquiatres, potser.
1: No, perquè eren psiquiatres.
2: Que eren un simpòsium de psiquiatres, potser.
1: No, un era... aquí dalt, un jo recordo que ens va venir, ens va dir això, estaven aquí en la... com se diu, aquí dalt, aquella urbanització que teniu... aquí,
0: Fogueres de Montsoriu.
2: Fogueres de Montsoriu.
1: Sí, allà sí que és... tots són metges, allà.
2: Ah, són tot metges, no
1: allà,
2: sé.
1: Allà,
0: Bueno, hi ha de
1: molts, tot. No, Jordi, n'hi ha molts de metges bueno, allà. Sí, es coneixen tots, sí, home.
2: Ja s'ho diuen i va, aneu allà que estareu bé, aquí dalt, sí, davant del castell.
1: Amb el vent.
2: Sí. Doncs bé, per tant aquí hi ha fins i tot una vessant terapèutica en tot el fet, sí, de fer comèdia, fer humor, de fer riure, de portar alegria a la gent, no?
0: A més per nosaltres ho és, terapèutic, perquè la veritat és que hi ha dies que, clar, com que portem tot l'any gairebé cada cap de setmana fent dos o tres bolos, per tant ens trobem en l'estat que ens trobem i cada dia ens trobem bé i uns dies no tant, i ahir ha passat, per exemple, dies, ell va, que estava enfebrat de veritat i que veia incapaç de sortir a l'escenari, Jaume, ho hem de suspendre perquè no et trobes bé, estava en febre, i diu no, sortim, i durant aquella hora i quart, hora i mitja que dura l'obra
1: no
0: ressuscita. Uh-huh. Ressuscita, i allò torna a estar
2: una mica dopat i fora.
0: Tot està fotut, però és que sí. La realitat és que no ho diries que està malalt, no ho diries que està malalt.
1: Jo sempre dic que el teatre cura, i és veritat. Uh-huh. El teatre cura, jo puc trobar malament i ell també, però a la que sortim a l'escenari,
2: la il·lusió, perquè és una cosa que t'agrada molt,
1: et marxa,
2: doncs
1: tot.
2: et treu sí, aquell problema de almenys aquella estona.
1: Sí, sí, i tant.
2: Uh-huh. I bé, doncs per tant, a l'hora d'escriure aquestes obres, hi ha alguna fórmula per esclar això, sí, la gent ho disfruta, però és que això no és fàcil, o sigui, aconseguir que la gent rigui, déu-n'hi-do.
0: Sí, la veritat és que el meu objectiu quan escric no està en el riure, en fer riure. Tu intentes fer una obra que tingui més o menys un sentit, que atrapi la gent. Jo el que vull és que, el que més m'agrada és doncs, que la gent al principi digui, aviam què passarà, què passarà,
2: bueno, crear l'intriga.
0: I que estigui pendent durant tota l'estona, doncs atrapat durant aquell un entreteniment. Llavors el fer riure és un accessori, que llavors ja has de buscar-hi cosetes que pugui fer més o menys gràcia, però, i que això ell m'ajuda molt perquè un cop l'hem escrit ell sap trobar-hi també punts més còmics. El fer riure és aquest accessori que s'hi posa, però el que inspira molt és la vida quotidiana, és a dir, converses que sents en aquí, converses que sents en allà, històries que t'explica un que ha passat, històries que t'explica l'altre que ha passat, i dius, ostres, això podria ser una obra de teatre. Això és que a la vida de cadascú ens passen tantes coses que podrien ser obres de teatre. Uh-huh. Que a vegades llavors hi poses alguna exageració, hi poses algun gir, hi poses alguna d'això, però el que inspira més és això. Jo dic que sóc una mica de vampir, que vaig xuclant d'aquí, xuclant d'allà, xuclant de més enllà, coses que veus per aquí, veus per allà, i això és posar-ho, escriure-ho, però en realitat són coses que la vida passen.
2: Sí, sí, és allò que, bueno, el tòpic clàssic de que la realitat supera la ficció.
0: Exacte.
2: I que serveix bueno, quants autors que fins i tot que fan un llibre que s'inspiren en coses que els hi passen a ells mateixos o en la seva família o alguna cosa viscuda, que llavors és el que els fa fer un llibre que és superventes perquè han tocat la fibra, perquè és una cosa que realment surt de la realitat, no? Potser.
1: És que inventar coses noves costa molt. Està tot inventat, almenys en teatre està tot inventat.
2: Llavors és saber-ho explicar, no? Saber-ho aquí explicar, aquí està la gràcia.
1: Saber-ho ordenar, tal com ha d'anar, i vamos, bueno, aquest en sap, pensar molt.
2: Bueno, i llavors saber el que puja a l'escenari també ha de saber vendre la moto, no? També.
0: Sí.
1: Sí, però bueno, jo no vull posar-me en llibres de cavalleria, però jo li canvio tot, perquè no perquè vull, perquè ho hagi de fer-ho, perquè no me'n recordo de lo que, del text, no recordo. No.
0: Bueno, te l'adaptes.
1: Em costa, no, la veritat.
2: No teniu un tramoyista que us va cantant?
0: No.
2: Bueno, normalment hi havia la el foradet amb el tramoyista.
0: Exacte, amb l'apuntador.
2: Això s'ha perdut, ja no hi és.
1: Amb nosaltres, sí.
2: O un pinganill, no sé, ara és més tecnològic, no? Posar una... D'allà van dient, en Pere Sant Feliu, encara el teniu de tècnic.
0: Amb en Pere, sí, tant.
2: Doncs que us vagi dient, us vagi cantant les coses.
1: Ui, no.
0: Té prou feina amb tirar els llums. Esclar, perquè amb Pere li donem un text i ha de tirar un timbre en un moment concret. Si ell se li acudeix intentar seguir aquell text que té, es perdrà segur, perquè nosaltres podem anar per aquí o podem anar per allà, i per tant ja té prou feina intentar tirar el timbre quan li toca
2: que no intentar rectificar-vos a vosaltres,
0: que sí. No, ell en Jaume s'adapta a les coses, a les seves paraules, i a vegades li...
1: Bueno, no, jo amb en Jordi sort que tinc d'ell, perquè jo tinc una enfermedad degenerativa, tinc una fàcia degenerativa, i aquesta enfermedad el que et fa és que t'esborra paraules, és una espècie d'Alzheimer, però només és amb... Bueno, és diferent, una mica molt diferent.
2: És com parcial, no,
1: sí,
2: no t'agafa tot,
1: no m'agafa
2: tot, part.
1: Sí, m'agafa una part, i a vegades en trobo, doncs, una obra que l'he feta 100 vegades i hi ha una paraula que no recordo.
2: Costa de micro.
1: I ell m'ajuda molt, sempre i tant...
2: Et tira un cable, no?
1: Em costa molt estudiar.
2: Comença a fer moure l'ull o... Comença a rascar així, potser.
1: No, donem voltes, com que són obres que es poden donar a la volta.
0: No, és bo, perquè a vegades doncs ens saltem una pàgina endavant i jo intento tornar enrere si el que ens hem saltat és prou important, això. I llavors a vegades doncs que pateixes, no? Perquè sues i dius, oi, ho recuperarem, això ho tornarem, i quan he acabat li pregunto, home, avui hem patit aquell tros. No, no tot bé.
2: Ha anat com una seda.
0: Exacte, ell...
2: El fet de ser guionista també té aquesta vessant que per una banda dius, aquest home m'està aquí.
1: Home, ell a l'escriure-la, jo m'imagino que té l'escaleta ben feta de l'obra,
2: ja ho reconduirà.
1: Jo a vegades em costa entendre el que fem. Hi ha vegades que he hagut de fer l'obra 4 o 5 vegades i llavors dic, ara sé de què va això. Sí, i tant.
2: I bé, doncs res, l'obra ja ha estat abans fora micro parlàvem de que ja va fer com una preestrena
0: a Viladrau.
2: També s'ha fet a Sant Hilari fa pocs dies,
0: per la festa major.
2: I ara ja arribarà a Arbúcies, per tant, suposo que això girarà després d'aquí, no?
0: Aquesta és la intenció, i de fet ja tenim uns quants bolos concretats ja per anar tirant, doncs, durant aquesta tardor i principis de l'any vinent, i anirem girant com totes, vull dir que té comentat el 114 que haurem fet ara de terapèutic, els gairebé 50 que ja portem de molta merda, i ara mortal, no sé on arribarem, però també...
1: I a més, llavors ja hem d'afegir els microteatres.
0: Exactament, també tenim peces de...
1: Fem molts bolos en microteatres.
2: Esquetxos que donen un quart?
0: Sí. Això, ara, aquesta moda, perquè diuen que la gent no pot estar atent, el jovent no pot estar atent més d'un quart, ja li costa.
2: Sí, es veu que sí.
0: Es veu que ara costa d'això, doncs ara s'ha posat molt de moda de que en comptes de fer obres senceres, doncs es fan quatre microteatres, per exemple, i es fan a vegades a quatre indrets diferents, a vegades en el mateix lloc.
1: Amb quatre companyies diferents.
0: Diferents, i ho fas, i com que a vegades fan el públic reduït i es va fent torns, doncs a vegades la fas quatre vegades, i això està funcionant molt, i també estem girant molt, en tenim diversos microteatres.
2: Pues que això ja són per coses d'un format més reduït, no?
0: Sí, estem parlant de
2: un petit comitè.
0: Sí, però està funcionant això, sí. Molta gent ho demana ara, es veu que està de moda això, perquè
1: i vam inventar agafar microteatre i fer teatre normal. En tres obres, uh-huh.
2: Les vau ajuntar
1: d'una manera o una altra, les ajuntem,
2: sí. Llavors pots triar segons el preu, doncs en fem una, te'n fem una altra.
0: No, l'altre dia, doncs, hi havia una gala a Santa Coloma fa 15 dies, que hi havia una gala benèfica per l'esclerosi múltiple, i ens van demanar aviam si podíem fer-hi alguna cosa, i doncs vam ajuntar tots els microteatres que teníem, i perquè mentre es canviava un i es canviava l'altre, fèiem un monòleg que més o menys cadascú, per anar ajuntant, per permetre canviar l'altre, i ho vam fer tot seguit, i vam tirar els tres microteatres més els monòlegs, sí. I vam una hora i vint o una cosa així de microteatres, i la gent
1: no els hi va encantar,
0: s'ho va passar bé.
2: És una cosa així més picadeta, no?
1: Sí.
2: Molt bé, sí.
0: Només una cosa que, bueno, que et sembla, que és a l'acabar l'obra, doncs sempre ens parlem amb el públic un moment, no?
2: I fa una mica de fòrum.
0: Exacte, mitja...
2: Fòrum no.
0: Mitja en broma, mitja en sèrio, doncs saludem, els expliquem d'on te som i d'això, i fem una mica de broma sempre a Arbós i Sant Hilari.
2: Sí.
0: Aquesta
2: broma, la rivalitat aquesta.
0: La rivalitat a Arbós i Sant Hilari, que quan la fem aquí a Arbúcia és...
1: Hauràs de vigilar,
0: o ja, no estaràs tant 9.000 homes com et fas. Bueno,
2: però em sembla que això ja ha passat una mica a la història. No és com aquella rivalitat que hi havia, sobretot amb el futbol.
1: I això ho fem sense guió, sempre. Mai sabem el que direm.
0: Però això, que és aquesta broma que fem, és en certa manera per explicar-li, per dir-los, per fer-los saber a tot arreu on anem que som d'Arbós i som de Sant Hilari.
2: Sí.
0: I d'aquesta manera, doncs, fem poble. I això també ens fa gràcia.
2: Els deu posar en el mapa.
0: Exactament.
2: Molt bé, doncs ja per anar acabant, perquè ja hem fet el temps sobradament, doncs res, recordar que això es farà a Naus Aiats, aquí, a les naus d'aquí al costat, el 25 de setembre a les 9 del vespre, perquè es va canviar l'hora, primer era 2:15, sinó...
0: Sí, hi va haver-hi un malentès perquè un va publicar 2:15 i l'altre a les 9, i al final van decidir, bueno, posem a les 9 perquè si val més que algú que no ho acabi de llegir s'esperi mitja hora, quan arribi mitja hora tard.
2: Sí. El preu, un preu doncs super assequible, 10 euros, i bé, doncs amb la participació del grup de Sant Hilari del Centre d'Arbúcies, amb la col·laboració de l'Ajuntament d'Arbúcies, la direcció és de la Marta Fàbregas,
1: o la meva filla.
2: La teva filla, que això és com una màfia, queda en família, amb vosaltres dos a la direcció, a la interpretació, i tu, Jordi, amb el text. I res, que podeu comprar les entrades a través de la plataforma Sense Cues, o consultar més informació a l'agenda de l'Ajuntament d'Arbúcies, que doncs bé.
0: I també a la Gavella, crec.
2: Segurament també a la Gavella, doncs també es poden aconseguir aquestes entrades, perquè és el punt de referència.
0: Ja queden les últimes entrades, però tranquils, perquè Arbúcies doncs es veu malament de tot arreu, per tant no hi ha problema si encara.
2: Sí, tant se n'infot, no? Amb aquestes cadiretes que hi han, que...
0: No, ja.
2: La rumorologia sembla que ja anem de cara a barraca, i que ja tindrem tot l'equipament abans de les eleccions,
0: Sí, home.
2: Això s'ha de tancar el tema, perquè això són vots.
0: Yeah.
2: Molt bé, senyors, doncs moltes gràcies a Jaume Fàbregas, Jordi Ferragut, Jaume Fàbregas, els dos, per venir aquí a l'Amics Residents i bé, explicar-nos. Sempre és una alegria, doncs, sentir-vos parlar, i que viviu amb tanta passió el fet de fer teatre, o teatre amateur, però molt profund i molt intens.
0: Moltes gràcies, Jordi.
1: Moltes gràcies.

0: La màgia de l'òpera arriba a Arbúcies en una vetllada inoblidable. No et perdis la gran gala dels tres tenors amb les veus excepcionals d'Albert Pros de Prius, Ignacio Encinas i Carles Cossies, acompanyats magistralment al piano per Josep Buforn. Apunta la cita, diumenge 20 de setembre a les 7 de la tarda al Teatre Nausellats d'Arbúcies. Entrades a només 10 euros, ja disponibles al Museu Etnològic del Montseny La Gavella o directament a taquilla. Una nit única per viure l'emoció de les grans àries. No t'ho deixis perdre.
1: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podria haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir. Sí. És més pop, això, eh?
2: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa.
1: Sí, aquesta sí.
0: Música i el compositor que les va fer, va fer moltíssimes i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

0: La parada Borrassà, cada puta se'n va anar. I el bisbe el va atrapar. I la paga i la missa li va quitar. I quan va trobar la puta, li va dir, com és que no veniu a cardar? Diu, és que el bisbe de Borrassà m'hi va atrapar i la missa i la paga em va quitar. I doncs, veniu aquest vespre, amagueus a sota el llit i deixarem el bisbe tuït. I quan arriba el bisbe, diu, beneïda sigui aquesta puta i el polvo que vaig a fotre. Diu, amén! Diu, qui ha sigut aquest element que m'ha destrempat l'instrument? Diu, el capellà de Borrassà, que per cardar la missa i la paga li van quitar. Diu, doncs, a partir d'ara, la paga et serà donada i la missa et serà també
1: tornada.
0: I a partir d'ara, tots dos a cardar.
2: Amics i residents, us donem la veu. Ràdio Arbúcies, 107.6.
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.

I fins aquí arribem. Tanquem la parada. You're too familiar, and I don't see you. Res de tot això no seria possible sense l'ajuda de... I would not leave you. Manel Canalet a les xarxes socials. We never could have come this far. Xavier Soler amb la previsió del temps. I took the good times. Amb l'advocat Jordi Masnou a Fets i Llei. I el butlletí informatiu amb la Marta Rubio, l'Anna Teixeira i l'Oriol Garriga. A banda d'un servidor Jordi Soler al micròfon i els guions, avui amb la presència especial de Jordi Farragut i Jaume Fàbregas a l'entrevista, parlant de Mortal. You always have my unspoken passion. Podeu contactar amb nosaltres a l'adreça electrònica amicsiresidents@gmail.com i ens podeu seguir al blog amicsiresidents.blogspot.com, a iVoox, Facebook i a Instagram. Podeu participar o col·laborar amb nosaltres a través del WhatsApp de Ràdio Arbúcies amb una nota de veu o un text breu al telèfon 603-487-129. El repetirem per si ha anat massa de pressa. 603-487-129. Amics i residents és una producció de Ràdio Arbúcies des dels estudis de l'Espai de les Naus Aiets al costat de Can Cassó. No deixeu la nostra sintonia. Ens retrobem la pròxima setmana. Salut a tothom i molt bona setmana!

0: Doncs sí, Laia, com qui no vol la cosa, avui acabem els especials d'estiu. Aquest és l'últim, el darrer.
1: Ha passat rapidíssim aquest estiu.
0: I tant, i la setmana que ve ja veuràs, comença ja la temporada normal amb tots els col·laboradors per aquí, que si seccions per allà. Però avui ens queda una última conversa que jo diria que és molt i molt i molt interessant, i la gent descobrirà coses que no ni se les imagina, perquè avui descobrirem la Mercè que no es veu. Ep, comencem, llum vermella.
1: Som-hi.
0: Benvinguts i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet.
1: Hola, Madeu, hola a tothom. Aquest Festa Festa l'hem penjat al web festafesta.cat el divendres 18 de setembre de 2026, diada de Sant Josep de Cupertino, que és el curiós patró dels astronautes i viatgers de l'espai. I atenció, perquè ens trobem en el programa número 863 de la nostra etapa digital i el 2652 de tota la nostra història. Una trajectòria ben llarga que va començar, com bé sabeu, el setembre de 1989.
0: Com sempre, recordeu que tota la nostra fonoteca, totes les seccions, tots els continguts els podeu escoltar al nostre web, festafesta.cat. I ara que estem a les portes de la tardor, Laia, i el calendari festiu treu fum, aquest cap de setmana tenim festes majors i celebracions de traca i mocador. Per exemple, a Sant Feliu de Codines, una salutació especial que ens escolten cada setmana des de la seva ràdio local. També hi ha festa major a Vilabertran, a Verges, a Avinyó, a Corró de Vall, entre moltes d'altres localitats d'arreu del territori.
1: I de cara al contingut d'avui, el nostre tema central ens posa a moda de compte enrere per la gran festa de Barcelona. Falten molt pocs dies per la Mercè i avui tindrem una conversa d'allò més reveladora amb l'Esteve Caramés, director de programes culturals de l'ICUP. Amb ell ens endinsarem en els secrets de la celebració per descobrir la Mercè que no es veu, tota la maquinària interior que fa possible aquesta festa tan immensa.
0: Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular de la bona de veritat. Veniu, ens acompanyeu.
1: Vinga, comença el Festa Festa.
2: Festa Festa. Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
0: Recordeu que el Festa Festa el podeu seguir per les xarxes socials, per Facebook, per Instagram, per X, i pel canal de Telegram. Us podeu subscriure al canal de Telegram i cada divendres rebreu el Festa Festa al vostre mòbil. I per descomptat podeu accedir a tots els nostres continguts també, a part del nostre web, per el tornaveu.cat i per la web de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: I també ens teniu a l'abast Apple Podcasts, Spotify i Overcast. I una salutació molt especial a tota la xarxa d'emissores de ràdios locals que ens retransmeten cada setmana i ens fan arribar a vosaltres.
0: Avui tindrem el repàs de l'actualitat amb l'Emma Robres, de Tornaveu, el pols a les places castelleres des de la mirada del baròmetre casteller amb la Sara Suriel i la conversa central amb l'Esteve Caramés, que vàrem enregistrar al Born dins la jornada lúdico-bestial que organitza l'agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya, però en aquest cas va ser la de l'edició 2026.
2: Festa, festa!
3: Amb Laia Camproví
2: i Amadeu Carbó. Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i l'Agrupació del Bestiari Festiu de Catalunya, amb la col·laboració de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona.
1: Per començar a escalfar l'ambient, obrim la nostra caixa de cançons particular amb un autèntic himne de la nostra música. Un cant a l'acollida que signava Jaume Sisa, però que avui escoltem en una versió rumbera i festiva de Sabor de Gràcia i La Trova Kung Fu. Qualsevol nit pot sortir al sol.

0: Brillant aquesta versió, ritme de rumba, de sabor de gràcia i de la troba Kung Fu, que ens deixa sempre amb un somriure als llavis. I ara connectem amb l'actualitat informativa del món de l'associacionisme. L'Emma Robres ens porta les darreres notícies del Tornaveu. Som-hi!
1: Festa, festa!
2: Les notícies del Tornaveu.
3: Els novens Premis Antoni Carner de l'Associacionisme Cultural Català enceten la recta final. Els guardons es lliuraran al Parlament de Catalunya el 30 d'octubre. És un honor, així com explica Rosa Maria Provencio, presidenta de l'ENS, celebrar una fita com aquesta en un lloc tan emblemàtic.
4: És un orgull que la seu de la Sobirania Nacional aculli els Premis Carner, que és l'organització més forta de la societat civil amb cultura.
3: A menys de 2 mesos per l'acte de lliurament, l'ENS ha presentat el cartell i la imatge gràfica d'aquesta edició. La proposta representa el títol construït amb diferents objectes que remeten a la festa i a la cultura popular, com bastons, carretilles, cintes de ball de cintes, serpentines, un flabiol o fins i tot un tortell de Reis. El cartell és obra d'Helena Calzada, que explica que, en certa manera, és un cartell col·laboratiu, perquè són objectes que han prestat diverses entitats. Les candidatures a les 5 categories previstes, persona, comunicació, activitat, projecte i entitat, es poden presentar fins al 30 de setembre al correu electrònic premis@ens.cat. En total, els novens Premis Antoni Carner repartiran 5.500 euros entre les propostes guanyadores. Premiar les bones pràctiques dins la cultura popular no només és necessari, és imprescindible. Us hi animem! La Sagrada Família escalfa motors per iniciar un cicle de cultura popular. Els dies 19 i 26 de setembre i el 3 d'octubre, la façana del Naixement rebrà tota mena de manifestacions.

0: Les sardanes, en canvi, es faran un lloc la segona jornada, amb música de la Cobla de Sant Jordi. El 3 d'octubre, a l'acte final, s'organitzaran dues tandes, al matí i a la tarda, i rebran colles d'arreu del país. Al matí, doncs, falcons i colles geganteres. Al migdia, els esbarts. I finalment, ja cap al vespre, els trabucaires i els correfocs posaran punt i final a un cicle que celebra la nostra cultura popular a la ciutat comtal.
1: Moltes gràcies, Emma Robres, per tota la informació i per tenir-nos al corrent de tot el que vull en aquest sector nostre de la cultura popular. I de l'actualitat del món associatiu, passem a l'actualitat del món casteller, perquè ara ja comença això a bullir de debò, de debò, de debò. Connectem amb la Sara Suriol i el baròmetre casteller.
2: Festa, festa.
3: Baròmetre casteller.
2: Amb Sara Suriol. Quatre estrenes en el cap de setmana de la Diada Nacional.
3: Hola a tothom. Ens posem en contacte de nou per compartir amb vosaltres els resultats i novetats del baròmetre dels darrers dies. En aquesta ocasió us presentem quatre noves actualitzacions. Els castellers de Barcelona i els xiquets de Tarragona han estrenat el 5 de 8. Els barcelonins l'han recuperat, el darrer era del 2024, i l'han sumat tant per la Diada com diumenge passat. No el feien des d'abans de la Mercè, des del 2018. Per la seva banda, els matalassers de Tarragona també han recuperat la catedral. No la feien des del 2024. La gran sorpresa ha estat el primer folre de la colla marinera de Tarragona. Els xiquets de Tarragona han coronat el primer 2 de 8 carregat en el primer intent i en el primer any en què completen castells de 8 pisos. La darrera de les novetats, per part dels castellers de Castellar del Vallès, han recuperat el 3 de 6 per sota. El darrer per sota dels capgirats va ser el 2019. Això és tot per ara. Si voleu consultar la classificació sencera, la trobareu disponible en línia a baròmetrecasteller.cat.
4: Moltes gràcies, Sara. Seguirem molt atents a l'evolució dels castells aquest cap de setmana.
5: Festa, festa!
1: I entrem ara ja en el nostre espai central de conversa.
6: Festa, festa. Estiu 2026.
4: I és que Barcelona ja es prepara per viure la seva Festa Major, una celebració que mou milers de persones, desenes d'actes simultanis i molta tradició. Però què passa darrere de les bambolines? Com es coordina amb tota la imatgeria, els horaris i la logística? Per descobrir aquesta Mercè que no es veu, avui conversem amb l'Esteve Caramés, director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona.
1: Abans de començar a presentar-vos el nostre convidat i endinsar-nos en l'entrevista que l'hem batejat com la Mercè que no es veu, vull fer una reflexió, curteta, però una reflexió. Qualsevol festa, qualsevol, i més quan és d'una dimensió considerable com la nostra, és per damunt de tot un pacte entre tots els que la fan o la fem possible. Així, els festers que som arrauxats de mena, posem tot l'esforç al cor i la visceralitat i també el cap perquè la cosa rutlli. Aquest rutllar, però, té una rerebotiga, un obrador, una cuina, si voleu, que a foc lent fa xup-xup al llarg de tot l'any i que fa que ara la Mercè sigui possible. És la feinada que es fa des de l'Ajuntament de Barcelona, especialment des de l'Institut de Cultura de Barcelona. Hem volgut saber més de la Mercè, de la seva gestió, de la seva producció, amb l'objectiu de conèixer-nos tots molt millor i obrir una mirada ampla al que és aquest fenomen festiu que és la nostra Festa Major, la Festa Major de Barcelona, la Mercè. És per això que, i em fa molta il·lusió presentar-lo avui, el nostre convidat és Esteve Caramés Boada, l'actual director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona. Esteve Caramés, benvinguts al Festa Festa.
7: Bon dia, moltes gràcies, Amadeu, per convidar-me.
1: Escolta'm, ja et dic d'entrada, ja t'he dit abans, que a nosaltres ens fa molta il·lusió que avui puguem parlar amb tu i fer-te una entrevista, a més, amb certa profunditat, però jo hi ha una cosa personal que sí que vull que m'expliquis. Com l'Esteve Caramés arriba al món de la gestió cultural?
7: Això fa molts anys, ja. Jo vinc del món de la ciència política, sempre especialitzat en la gestió pública, i vaig col·laborar ja de ben jovenet amb l'Eduard Delgado a l'Observatori Interarts. Això ja fa bastant de temps. Amb l'Eduard vam començar a fer projectes europeus de cooperació cultural internacional i va ser l'Eduard qui em va introduir en tot aquest món. Però ja fa una pila d'anys que estic a l'Ajuntament i a l'Institut de Cultura fent una mica tots els papers de l'AUCA, ara director de programes culturals.
1: Està bé, està bé.

0: M'agrada això, no? Aquest origen, i a més amb l'estimadíssim desaparegut, malauradament, Eduard Delgado, que ens va ensenyar a tots, jo penso que a tots, moltes i moltes coses, i vam fer, poder fer moltes i moltes coses amb ell. Per començar, et faré dues preguntes que jo penso que són de rigor per entendre en quin magma ens movem quan parlem de, no? I que entre d'altres ciutats no es produeix, i que sí que hi ha altres ciutats que tenen models semblants, però cadascú té el seu particular, perquè què és i què fa l'Institut de Cultura de Barcelona?
1: L'Institut de Cultura de Barcelona, dit fàcil, és el Departament de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona. El que passa és que l'Institut de Cultura, a més doncs, de gestionar museus, de donar subvencions, de participar en la governança dels grans equipaments de la ciutat, com el MNAC, el MACBA o el Museu Picasso, és també executor i productor de diversos programes culturals que es fan a la ciutat. El Festival Grec, el programa de Nadal, els festivals literaris, la Bienal de Pensament i també, evidentment, les festes de la Mercè i les festes de Santa Eulàlia.
0: Per tant, d'entrada ja ens has dit alguns programes que penjarien, de dir-ho, de la teva direcció, i per tant, volia preguntar això, quines funcions concretes desenvolupa, no tu, sinó la direcció de programes culturals?
1: La direcció de programes culturals ja fa molts anys que funciona dintre de l'Institut de Cultura i agrupa tots els programes que fem propis des de l'Institut de Cultura. Tot el que nosaltres ideem, dissenyem, planifiquem, financem i finalment produïm. Això és un calendari anual d'activitats on, evidentment, doncs, la Festa de la Mercè és segur el festival més important, però també ho són el Festival Llum BCN, que està vinculat a les Festes de Santa Eulàlia, però també és la Cavalcada de Reis, i aquí esmento doncs, les tres grans produccions que fem, però també ho és el Festival Grec, també és el Dansa Metropolitana, els festivals literaris importantíssims, BC Negra, el Festival 42, la Setmana de Poesia, el Montllibre. Amb tot això, ara mateix, amb aquesta gran capacitat que tenim per tots els que tenen, tots els equips de producció de la casa, estem muntant, per exemple, la presència de Barcelona com a convidada d'honor a la Fira Internacional del Llibre de Guadalajara a Mèxic, que és una operació vastíssima on estem portant 67 escriptors, 40 persones del món editorial, pensadors, fem 9 concerts, 4 exposicions, és a dir, estem muntant gairebé un festival a Guadalajara.
0: Bé, gràcies, Esteve, perquè ara ja sabem més del que és l'ICUB, sabem més del que és la teva àrea de treball, l'ICUB té moltes més àrees de treball, però anem al gra amb la Mercè que no es veu. No sé si estaràs d'acord amb aquesta afirmació que la programació d'actes de la Mercè i la seva execució és la punta de l'iceberg de tota una organització molt complexa. És l'esdeveniment de més complexitat que s'organitza a la ciutat?
1: Sens dubte ho és. Complexitat, i ho dius bé, per totes les capes que té. Evidentment, doncs, coneixeu molt bé el món fester i, per tant, tots els esdeveniments al voltant de la cultura popular, però és festival de música que tenim 7 escenaris per tota la ciutat.
0: Després desgranarem
1: xifres. Tenim tot el món de les arts de carrer, és a dir, té una diversitat i pluralitat d'accions brutal, tot en marxa i al mateix temps. Mm-hmm.
0: Quan esclata la darrera carcassa del tercer coet del Piro Musical, la tercera carcassa que diu la Mercè s'ha acabat i diem adéu i fins l'any que ve, què passa? Quan comença la roda a la Mercè a tornar a girar o no es para mai?
1: No s'atura mai. A mi aquests dies els amics em pregunten què, com estàs nerviós, ho teniu dia tot llest? I jo dic, espero que sí, que ho tinguin tot llest. En aquests moments m'amoïna bastant la Mercè 26, i és amb el que ara mateix jo estic treballant. Jo vull dir a les persones doncs, que ens encarreguem de la gestió i de la programació, perquè evidentment doncs, la producció ha tingut uns últims mesos intensíssims i evidentment que tots hi hem estat a sobre. Clar, el millor de tot és que tot això, tot aquest esforç, tota aquesta feinada, acaba amb un Piro Musical a l'Avinguda Maria Cristina, el qual és meravellós. Vull dir, imagina't tu acabar una feina i que tinguis 100.000 persones i un Piro Musical. És una sensació d'un gaudi i d'una emotivitat. Jo moltes vegades, a l'acabar el Piro Musical, m'he emocionat molt recordant tota la feina que hem fet i tots els que ens han ajudat a fer-la.
0: Clar, perquè és que aquí, clar, hi ha diferents nivells d'implicació. Com es coordina, com es posa oli a una maquinària, perquè això és una màquina, uns engranatges que han de funcionar com la Mercè. Per exemple, quins serveis municipals es coordinen? Però com es coordinen? És a dir, com el servei de la neteja d'un parc que hi ha un concert arriba a l'hora que s'acaba el concert i es neteja el parc i l'endemà sembla que no hagi passat res. Clar, això dius, home, si fos un concert això seria fàcil, però és que és tota la ciutat, totes en l'aire.
1: És que ho dius bé en això de... És una màquina, és un engranatge espectacular. És, tu abans has dit, segurament doncs, l'esdeveniment més gran que es fa a la ciutat, però és el projecte més transversal que fa tot l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, ara estem parlant aquí de la feina que fa l'Institut de Cultura, però és que és tot l'Ajuntament de Barcelona qui s'aboca a l'organització de les festes majors. Nosaltres ja fa molts mesos que amb tots els serveis municipals, neteja, parcs, platges, evidentment Guàrdia Urbana, també Mossos d'Esquadra, indispensable Protecció Civil, amb tothom estem ja planificant tot allò que passarà. Però com a tota màquina, les màquines també tenen memòria i hi ha coses que s'activen cada any, no? I tu no n'ets conscient, però les llanxes que estan a la platja del Bogatell tota la nit mentre estem fent els concerts del Bogatell, perquè tenim tres llanxes de Creu Roja i Guàrdia Urbana, doncs algú ja s'ha encarregat de fer la licitació i la contractació. Tot d'una manera, tothom sap en quin lloc s'ha de posar, perquè realment tothom, i això és molt d'agrair, s'ho pren en primera persona.
0: La seguretat, per exemple, ha agafat molta volada en els darrers anys.
1: Sí, és un tema que ha agafat molta importància. Jo crec que som una ciutat cívica, crec que som una ciutat molt, molt, molt pacífica i sempre hi ha elements doncs, que apareixen. En això també fem una feina amb els mitjans de comunicació perquè ens ajudin també doncs, a explicar aquesta part cívica i participativa que té la festa i potser no sempre doncs, posar accents en incidents que hi ha.
0: Això és un tema que no passa a Barcelona, passa arreu, que de vegades les percepcions negatives es fan altaveu i es magnifiquen.
1: Es magnifiquen, però n'hi ha una preocupació, esclar, per la seguretat. Pensa que, evidentment, a l'Ajuntament de Barcelona doncs, tenim el centre de control les 24 hores, el CECOR, que està al carrer Lleida. Aquest centre funciona les 24 hores amb tota la Mercè. Estem coordinats tots els serveis i és des del CECOR que nosaltres podem tenir ulls en tot el que està passant. I sobretot ens coordinem els serveis. És a dir, nosaltres quan programem, la Guàrdia Urbana sap el que estem programant, sap a quina hora acabem, la neteja sap a quina hora ha d'entrar perquè puguin fer els seus serveis i la Guàrdia Urbana pugui actuar i es pugui desallotjar. TMB sap quins serveis de més ha de posar perquè hi hagi un bon desallotjament dels espais. És tot un engranatge que és molt important que estigui coordinat perquè es garanteixi aquesta seguretat.
0: Ah, estem parlant que, per exemple, el metro no para.
1: El metro no para en tot el cap de setmana.
0: Això que nosaltres ho veiem perquè entres al metro, passes la targeta i agafes el vagó, però clar, això és bestial.
1: És a dir, estem dient que des del divendres a les 5 de la matinada es posarà en servei un metro i que allò no es tancarà fins al diumenge a quarts de dues, no? És brutal. És una mobilització que TMB fa cada any i que és espectacular.
0: Hi ha diverses maneres de dimensionar un esdeveniment, no? Un és el seu cost, que ara en parlarem, pressupostos, un altre és la participació, el número de persones. Ara ja no sé si es fa allò que amb l'Eduardo Delgado fèiem de la rentabilitat social, suposo que això es fa encara o no?
1: Això es mira d'una altra manera, però hi ha el retorn social, hi ha evidentment... Doncs,
0: quatre números.
1: Quatre números, els pressupostos que sempre agrada. Mira, nosaltres, Institut de Cultura, tenim un pressupost de 3.800.000 euros per fer cada any la Mercè. Amb això aixequem tots els ferros, posem tota la programació en marxa i encenem els llums i posem les tanques i els lavabos, per dir-ho. Però, evidentment, hi ha molt més que tot això. Hi ha tots els serveis municipals que ara mencionava doncs, TMB, tota la Guàrdia Urbana desplegada, els serveis de neteja. És a dir, això són serveis extraordinaris que no estan inclosos dintre aquest pressupost, però evidentment és un pressupost municipal. Es podria fer el càlcul...
0: Què deu valdre un dia de metro?
1: Doncs això no. és una molt bona pregunta, no?
0: Molt.
1: I aquí un economista ens hauria de dir, més que nosaltres. Però evidentment doncs, hi ha molts serveis que treballen perquè estiguem fent això que estem fent. I és molt important, pensar com tota una ciutat s'aboca a la seva cultura, a la seva festa major, com es viu això en primera mà, no? I això es considera rendible.
0: Exacte, rendible. Ja tenim unes dades, ja sabem com més o menys funciona, però després s'ha de crear el que acabem rebent la ciutadania, que és la programació.
1: Sí.
0: Com es crea una programació tan enorme com aquesta, tan atractiva, que ha de tenir en compte quasi bé, no, quasi bé no, ha de tenir en compte tothom, perquè tothom com a mínim trobi el seu acte dins la festa major per celebrar. Com es crea aquesta programació?
1: Mira, en això t'he de dir que som molts fent aquesta programació. El meu paper una mica aquí és director d'orquestra, però el director de programes, que sóc jo, o la cap de festes, que és l'Anna Lleó, nosaltres mateixos no som programadors. Nosaltres fem encàrrecs a programadors. Fem encàrrec doncs, a la gent de les arts de carrer, a la gent del circ, a la gent de la música, i ho mirem de fer en aquesta mirada que tu dius prou diversa. És a dir, que això inclogui una diversitat molt àmplia. Anem a uns públics familiars, anem a un públic jove, anem a un públic més melòman. Intentem allò que es digui a un públic de ciutat, que abarqui la més gran àmplia varietat del que hi ha a Barcelona.
0: I és clar, amb això que deies, no? Tot el que hi ha a Barcelona, però Barcelona també és molt gran. I sí que nosaltres, jo almenys estic veient dels darrers anys que hi ha un esforç de, no de descentralització de la Mercè, sinó que la Mercè respiri no només al centre històric, per entendre'ns, en aquells espais que poden engolir masses de persones, sinó que arribi, si pot ser, a tots els barris hi hagi alguna cosa.
1: A tots els barris és molt, perquè Barcelona té 73
0: si
1: barris. Però realment estem fent aquest esforç. Estem fent aquest esforç d'apropar tothom i fer coses en espais que tinguin sentit. Que allò que passi al Parc de la Trinitat formi part de la vida del Parc de la Trinitat. És Mercè, però ha de formar part de la vida del barri de Trinitat i del districte de Sant Andreu. I allò ja ha de ser una part pròpia de la vida que fa la ciutat, i que gent de tota Barcelona hi vagi, i que la gent que estigui allà s'ho senti pròpia, però que ja sigui una part pròpia del Parc de la Trinitat. I aquesta amalgama entre la programació i els espais és una amalgama que no és tan fàcil com sembla. No tots els espais, els que feu programació ho sabeu molt bé, funcionen per fer-hi de tot. I de vegades proves coses i dius, ui, em sembla que això estava bé, però no era aquí el lloc on.
0: Però en canvi sí que té un aspecte molt interessant més enllà de l'activitat que es faci, sinó que jo, com per exemple, jo que sóc del Guinardó, el millor barri del món, puc anar, per exemple, i descobrir la Trinitat, que probablement sense aquesta activitat de la Mercè jo no hi aniria.
1: Això és meravellós, no?
0: Perquè això és una passada.
1: A mi m'agrada molt aquest esperit tafaner que tenim al barceloní, no? I sempre l'hem tingut per la Mercè. És a dir, això és molt bonic, no? Tu, quan treballes la Mercè, ho passes molt bé, però després quan veus com la gent la gaudeix, perquè la gent fa Mercè, no? Això que diuen, fem Mercè. I quan la gent fa Mercè, fa això que tu dius, Amadeu, va a tafanejar per la seva ciutat. Anem a veure això que han fet al Port Olímpic Nou. Ara, escolta'm, què és aquest parc de l'aquaducte que està aquí a Ciutat Meridiana, no? Hi ha aquest esperit ja de sortir al carrer. Per exemple, posem en marxa la Setmana del Llibre en Català, aquí al passeig de Lluís Companys. Ja des de l'any passat es fa conjuntament amb les Festes de la Mercè, i la gent de la Setmana del Llibre està encantada de fer-ho amb les Festes de la Mercè, perquè veuen que tenen molta gent que surt al carrer a fer Mercè i a fer la Setmana del Llibre en Català, i es barreja doncs, aquesta gràcia que té la gent d'anar per tot arreu, d'omplir-ho tot i d'anar descobrint noves Barcelones. I jo crec que és molt important això, anar obrint, no?, i fer veure doncs, la varietat que té Barcelona i tots els barris que té Barcelona, i això la Mercè ho acompanya molt, no? Jo crec que l'Ajuntament doncs, això ho intentem fer sempre.
2: Festa, estiu 2026.
3: Fem una petita pausa en aquesta interessant conversa amb l'Esteve Caramés per refrescar l'orella amb bona música d'autor. El polifacètic Guillem Roma ens proposa cançons que curen, i avui ens delecta amb el seu tema titulat El Senyor. Escoltem-lo. Era...

0: Preciós aquest tema d'en Guillem Roma que acabem d'escoltar. Ara reprenem la conversa al voltant de la Festa Major de Barcelona. Esteve Caramés continua endinsant-nos en els secrets de la Mercè, els reptes de la seguretat i tantes altres coses.
1: El juliol, el mes de juliol, normalment és el moment, no, que la ciutadania comencem a flairar una cançó. Alguns, els que tinguem sort, farem vacances, però comencem a flairar que tenim la Mercè a tocar, no? Que són aquells moments que ja esperem per la polèmica, que normalment, si no fem aquesta polèmica, no seríem barcelonins. Forma part de nosaltres, que és la tria del pregoner o la pregonera i, home, i la presentació del cartell, que és clar. Mai, no hi ha ningú que mai, sempre hi ha alguna coseta que ha de sortir, no? Quins són els criteris que tenim en aquesta ciutat per escollir el pregoner o la pregonera? O, per exemple, qui farà el cartell?
2: El pregoner o la pregonera, i això és molt bonic que sigui així, és una potestat de l'alcalde o de l'alcaldessa d'aquesta ciutat. I l'alcalde o l'alcaldessa d'aquesta ciutat, ja t'ho pots ben imaginar, doncs es troba amb molta gent, fa moltes reunions, dina amb molta gent, i és amb ell o amb ella que li correspon, doncs, trobar aquesta figura, no? Aquesta figura, doncs, que ha de representar alguna cosa, ha de saber pregonar, perquè s'ha de saber pregonar. I el cartell el treballen, doncs, tots els col·legues de la direcció de comunicació de l'Ajuntament, i tenen molt en compte, estan molt atents també, i això és molt, molt interessant perquè ho fem tots, a la creativitat que hi ha a Barcelona, a la innovació que hi ha a Barcelona. I aleshores s'intenta sempre cada any un punt.
1: Però, clar, és que ara ja no estem fent un cartell. Fins fa 2 anys o 3 el que fèiem era un cartell, però ara fem una altra cosa. Ara, des de ara fem una creativitat bestial.
2: Exacte, ara des de fa 2 anys es fa una creativitat, doncs, que va acompanyada de l'audiovisual, i s'ha posat, doncs, tot un audiovisual al voltant, que això fa cartell al final, no? I es treballa molt més amb aquesta idea transmèdia. És fantàstic, no? Doncs provem coses, són símbols del temps i això va passant. I la gràcia, no?, és que tu trobes, doncs, et pots anar mirant els cartellistes que han estat de la Mercè, i clar, els noms que hi ha aquí són, doncs, espectaculars.
1: Nazarios... tothom, vaja.
2: Tothom. Aquí ha estat tothom, i aleshores la gent també vol tenir, vol ser un cartellista de la Mercè. Clar, també és bonic que això ho tingui, no?
1: En el fons, l'Ajuntament de Barcelona el que fa és proveir-se d'obra d'art, en el fons.
2: I els pregoners i les pregoneres són exactament el mateix, eh? Vull dir, aquí han hagut pregons de Mercè Rodoreda. És que estem parlant d'això, és un símbol, bueno, el que és la Mercè per la cultura catalana.
1: I quan entrem ja en món de la festa pur i dur, quan passegem pels carrers en Festa Major, no només a Barcelona, arreu, tenim la sensació de caos. Gent amunt, gent avall, ara un dinem a les 5 o a les 6 de la tarda, si és que dinem, perquè ja no saps si dines, si sopes, no? Però per mi la gràcia d'un poble que està en festa és que sembli que està amb potes en l'aire, no?
3: És
1: que el que precisament no estàs amb potes en l'aire, perquè tot segueix un ordre, una lògica, fins i tot la programació de la Mercè, que sembla explosiva, té uns eixos temàtics que tots junts formen una programació, i que, si vols, entrem a comentar breument, i si vols pots parar del luxe fins i tot de dir: i mireu, i aquest any, d'aquest eix temàtic, no us perdeu això. Ja sé que és difícil, perquè la...
2: molt difícil,
1: és molt difícil. Per exemple, un pilar de la Mercè és la música, la programació musical. Com ho fem, això?
2: Amb la música nosaltres ho treballem en dues bandes. D'una banda tenim el BAM, Barcelona Acció Musical, que és aquest festival que ja té 30 anys, que treballa totes les emergències musicals que hi ha a la ciutat. Això és molt fàcil de dir, però el BAM, quan va començar, el BAM ha estat l'origen de moltes coses que han passat en aquesta ciutat, no? Ara, jo, per exemple, festivals que ara, doncs, de renom internacional com el Primavera, van començar, la primera llavor estava posada en aquell BAM, i tothom té en aquesta ciutat, i tots tenim, doncs, aquell concert del BAM que vam anar tots una vegada, doncs, o a l'Estació de França, o a la plaça Catedral, o a la plaça Catalunya, o els més joves a la Rambla del Raval, no? Hi ha aquesta part del BAM, i hi ha la part de Mercè Música, que és aquest escenari, que aquests escenaris mirem, doncs, que siguin un aspecte més transversal de la música, sempre mirant el talent local, no? Intentem sempre que hi hagi un homenatge, però l'any passat, doncs, volen fer a la Sala Celeste. Intentem que hi hagin aquests homenatges, intentem que hi hagin el que és el talent que hi ha a la ciutat, el Niño d'Elche.
1: Això en el cas de la música, però després tenim un altre eix que ha guanyat força, i que va guanyant força i força i força, i cada cop hi va més gent, i cada cop ocupa més espais diferents, que al principi, a l'inici de tot, quasi bé venia de la cua de Tàrrega, per dir-ho d'alguna manera, però que ara això ja té una identitat molt pròpia, que és el MAC, la Mercè Arts de Carrer.
2: Mercè Arts de Carrer és un programa que ha anat creixent. Jo no dic tot, però pràcticament tot el que s'ha vist a Tàrrega ho podem ara trobar aquí a Barcelona per la Mercè. Tenim, dins de la Mercè Arts de Carrer, nosaltres sempre fem un parc que dediquem al circ. Tenim dansa, molt important l'escena de dansa a Barcelona, doncs dansa contemporània als parcs de la ciutat. Tenim les arts de carrer, no? Aquesta barreja entre la dansa, el circ, la dramatúrgia, que la tenim a l'Estació del Nord i també la tenim al Parc de la Trinitat, com he dit abans. I després fem píndoles, no? Uh-huh. Això als itinerants és una cosa que ens agrada, també, no? Ens agrada anar fent itinerants, que arribi tot a...
1: Barcelona és una ciutat d'itineràncies festives, ho ha sigut sempre, ja des de l'època medieval, amb les processons, les entrades reials, això ho portem a l'ADN nosaltres.
2: Exacte,
1: eh?
2: No? Fem les cavalcades, sí. i també fem aquest espectacle, no? Però aquest any també ens anem al Parc Güell i als jardins de Joan Maragall, als jardins del Palauet Albéniz, d'alguna manera. Allà fem coses molt, molt delicades, amb un esperit més tranquil, menys caòtic, perquè també aquelles famílies amb nens més menuts o amb nens que necessiten més calma, doncs també tinguin aquest espai. Això també és molt important, perquè hi ha tota una part que no es veu. Com
1: és que la Mercè majoritàriament no es veu, la Mercè.
2: És molt important que la Mercè sigui pionera en moltes coses. I hi ha una feina molt apagada que estem fent, però que creiem que és important, en el que és l'accessibilitat a la Festa Major. No? I ens importa molt, doncs, que totes les persones amb problemes d'accessibilitat, de tot tipus d'accessibilitat, tinguin accés a la Mercè. Introduïm motxilles i subtítols per la gent sorda. I estem fent crida a les comunitats de gent sorda de la ciutat perquè també tinguin accés a la Mercè. Fa dos anys, doncs, amb les famílies, amb nois i noies amb trastorn d'autisme, doncs, també els vam estar treballant, doncs, aquesta feina que fem al Palauet del Benit. I és molt important que això es faci des de lo públic, des de l'Ajuntament de Barcelona, i que tots els temes d'accessibilitat a la festa es vagin treballant. Com tantes altres coses, com els punts liles que treballem per tots els temes d'assetjament, doncs és molt important que això estigui dintre de les festes de la Mercè. Tot el tema de reciclatge ja fa molts anys que es fa, però des de la Mercè vam ser capdavanters, doncs, en imposar-ho, tot això. Hi ha molts aspectes que es van introduint a través d'una gran festa, gran festival de ciutat, però que a poc volem que vagin marcant el camí del que tots els esdeveniments al carrer en cultura.
1: Podríem parlar de d'altres tipus d'actes que podríem considerar menors però que no ho són, perquè ens permeten conèixer la ciutat des d'una altra mirada, per exemple el programa, diguéssim, de Més Mercè.
2: Sí.
1: O el programa de l'associacionisme, que en aquest cas aquest any agafa molt, ja l'any passat tenia molta força el Ràdio Associat, però jo et volia preguntar per la Ciutat Convidada. Què aportem nosaltres a la Ciutat Convidada i què ens aporta a nosaltres la Ciutat Convidada?
2: La Ciutat Convidada ja fa una pila d'anys, jo crec que són 20 anys que estem treballant amb una Ciutat Convidada, i ens aporta, jo crec, primer un esperit propi de Barcelona, que és aquesta voluntat de cooperació internacional que sempre existeix a Barcelona, i posar aquesta cooperació internacional a dins de la cosa més purament barcelonina és fonamental. Treballem amb ciutats amb les quals hi hem de notar que hi ha una sintonia, que hi ha unes ganes d'entendre la cultura d'una manera similar, que entenen que la cultura és motor de ciutat i la cultura és part fonamental del que és una ciutat. Aquestes són les ciutats convidades a la Mercè, en tots els seus contextos. Hem treballat amb l'Havana, hem treballat amb Dakar, hem treballat amb Beirut, hem treballat amb tot tipus de ciutat.
1: I finalment, el que diferenciaria la programació d'un festival, d'una fira, etc., i que l'eleva a la categoria de festa, seria la cultura popular.
2: La cultura popular és
1: ara,
2: el centre.
1: Aquí ara s'ha quedat bé, perquè ens estan escoltant tots els de la cultura popular en aquests moments.
2: Ja ho saben, que és el centre i és la raó de ser de la Festa Major de Barcelona. A mi em toca, de vegades, doncs, anar fora a explicar què és la Mercè, no? I tu pots explicar si fem festivals, fem coses, això ho fa tothom, però la cultura popular no es fa. Que hi hagin tantes persones implicades ja des de fa tants mesos, no? Els portem aquí i veuen els assajos de Castellers, veuen com la gent del bestiari, doncs, està treballant les seves figures, veuen aquesta implicació i diuen, uau, clar, aquí això és una altra dimensió, aquí no, això de la participació i del comunitarisme, això no són paraules i discursos, aquí això succeeix de veritat.
1: Som realment una rara avis, per exemple, tu que has voltat molts municipis d'altres països,
2: Ho som.
1: Ho som. Som una rara avis en aquest sentit, eh?
2: Tothom té les seves especificitats.
1: Exacte.
2: Evidentment, cada ciutat té la seva cosa, no? Però per exemple, no? Doncs els anglesos, doncs, que estan molt interessants, doncs, per aquestes desfilades comunitàries i treballen molt bé, doncs, tot el tema de la interculturalitat, tema molt important, no? Clar, quan veuen aquí que nosaltres, doncs, farem la jornada castellera que fem el dia 24, no? Amb les colles castelleres dels barris de la ciutat, clar, això no està organitzat per l'Ajuntament, això és la coordinadora, que ja aporta colles castelleres que venen a cada barri de la ciutat, no? I quan veus totes les camises i tots els colors allà a plaça Sant Jaume, realment aquí hi ha una diversitat molt gran de Barcelona, i això funciona, i això els insisteixo molt, més enllà de l'Ajuntament. Això és més enllà de l'Ajuntament. El que fa l'Ajuntament aquí és intentar posar una mica de programació, de tanques, i bueno, intentar ordenar-ho.
1: Bueno, perquè clar, som una cultura popular explosiva, vital, i això és bestial.
2: És bestial.
1: Per dir-ho en aquest context que estem avui, doncs la paraula seria bestial. Esteve, hem vist que el present de la Mercè és potent, és complex, però ara no sé si tu, això t'ho pregunto com a director de programes de l'ICUC o com a ciutadà, perquè de fet tens les dues, no?
3: Sí.
1: Les dues coses, no? La pregunta és, quin futur tu entrelluques, o dit d'una altra manera, quins reptes té la Mercè en un futur immediat o no tan immediat i que ara per ara no tenim solucionats en una ciutat tan canviant com s'ha convertit la nostra?
2: Estàs posant en safata, eh? És una ciutat molt canviant, Barcelona, i la interculturalitat és una part essencial d'aquesta ciutat, no? Crec que estem ja, és el 20% de la població de Barcelona és nascuda fora de l'estat espanyol. Són molta gent que està arribant en aquesta ciutat, i com ho hem fet tots, quan, perquè Barcelona és una ciutat d'al·luvió i que s'ha anat generant a través de totes aquestes capes d'immigració, doncs volem que es facin seva també la festa de la Mercè com ens l'hem fet a totes, no? Uh-huh. I és fantàstic que vingui, però és fantàstic que sàpiguen que venen a la Mercè, que no venen a aquest concert, que venen a la Mercè, i que tot el que passa aquí estan convidats aquí a tot.
1: No t'ho creuràs, però portem 40 minuts.
2: Vaja,
1: de conversa, i això vol dir que ens ho hem estat passant molt bé. Ara, si creus, podríem parlar molta estona, eh? Però clar, ja se'ns ha esgotat el temps i han quedat moltes coses per comentar. Jo en tinc un feix de coses a comentar. Però ara, si creus o vols comentar algun punt que no hem tocat i que dius, home, Amadeu, és que això m'ho havies d'haver preguntat. És el moment. Tens el minut que ara més.
2: El minut que ara més. Jo m'hi passaria moltes hores perquè m'agrada molt aquesta feina que faig i que em toca fer. Jo, el minut que em deixes, sobretot és per tota la gent que participa, no? És a dir, el més divertit a mi em toca fer la Mercè des d'una furgoneta i vaig passant per tots els espais, no? I veure com tota la gent com gaudeix d'aquesta festa és el millor que té, no? Vull dir, l'espectacle és aquest. L'espectacle és veure una ciutat en una evolució i una ciutat que està passant tantes coses. A mi, demanar, doncs, això, no? Que tothom que aquest any, un any més, doncs, la gaudeixi en plenitud, la gaudeixi amb l'esperit aquest tan festiu que tots tenim i que vagi tot molt bé.
1: Esteve Caramés, Boada, moltes gràcies, primer, per haver acceptat la nostra invitació, dos, que hagis compartit el teu temps amb nosaltres, el teu coneixement amb nosaltres, perquè realment jo m'ho he passat molt bé i suposo que la gent que ens ha escoltat i els que ens escoltaran, perquè ja et dic jo que aquesta entrevista es acabarà convertint en un programa especial ordinari del Festa Festa, que sortirà quan fem els especials, també s'ho passin molt bé. Escolta'm, Esteve, moltes, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu també per convidar-me, un plaer estar aquí i bona Mercè a tothom.
1: Igualment, però sí, perquè ara ja ens ho podem dir, això.
2: Ara ja ens ho podem
1: bona
2: dir.
1: Bona Mercè.
4: Festa Festa, estiu 2026.
0: I fins aquí aquesta conversa, un autèntic luxe poder descobrir tot aquest entramat organitzatiu que sovint ens passa desapercebut, de la mà d'Esteve Caramés, director de programes culturals de l'Institut de Cultura de Barcelona.
5: Festa, festa!

0: I amb el compte enrere de la Mercè en marxa, aquest Festa Festa 2652 va enfilant el camí del comiat.
1: Volem agrair sincerament i aplaudir la feina de les nostres col·laboradores que ens han aportat tota la informació d'avui. Són l'Emma Robres, des de les pàgines del Tornaveu, i la Sara Soriol al capdavant de la informació del Baròmetre Casteller. Moltes gràcies per la vostra constància i us esperem la setmana que ve.
0: I per descomptat, un agraïment molt especial a tot l'equip que fa possible que la roda del Festa Festa no pari mai. La Núria Pasqual, l'Helena Mayor, la Marta Ibanya, del Joan Serra, el Josep Maria Dell i els micròfons, la Laia Camproví
1: i l'Amadeu Carbó. Recordeu, sortiu al carrer, gaudiu de la cultura popular perquè la festa la fem i la vivim entre tots i totes.
0: Marxem. I com que estem a les portes de viure grans jornades de festa a Barcelona, però també d'altres llocs, ho fem amb una música elegant. Us deixem amb Festa a Ciutat, una estampa simfònica per a cobla, és a dir, no estem parlant d'una sardana, una estampa simfònica per a cobla i percussió d'Antoni Ros Marbà, interpretada per la Cobla Mediterrània sota la brillant direcció del Santiago Serrate.
1: La setmana que ve tornarem amb molta més cultura d'arrel. Fins llavors, que tingueu una bona setmana.
0: A reveure, i adeu!

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 77%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.

0: Tenim a Arbúcies una temperatura de
1: 16 graus
0: i una humitat del 78%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 76%.